Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

es barco. Aquesta història jo li contava, li vaig dir records en els llavis, i a través d'ell jo també tornava.

Cal que gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò, que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un tiet i una fieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Maria, jo ja ho sé, en el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé, però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estrany,

Metge, pixarreixa, rei de bastos, cara dura o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi, la Cocó, Capone i Napoleó.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: ressona.
1: Eren uns anys en els quals a Balears gran part de la gent vivia del camp i l'entrada del turisme va portar un nou motor econòmic. En aquella època, com diu molt bé Antomeu Penya, els músics d'hotel podien viure i molt bé de la música.
2: Som privilegiats perquè m'he pogut dedicar a el que jo realment hagués fet sense cobrar. Si hagués estat un fuster, si hagués estat advocat, si hagués estat pagès, que precisament som, hagués pagat i tot per poder fer el que faig, cobrant.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
4: A fer pastellets a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
5: I com era això? Com us organitzàveu?
4: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, ens hi tocava, li tocàvem el teclat, clic, clac, clic, clic, clic, i anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si podia, si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara es van ni molestar, no sé què. Això era.
6: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries, cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
0: Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
4: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
4: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
4: Sí, mig...
1: Tres...
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
4: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que m'ha de dir no res, no, no, no, preparada, saps?
1: I, com tu curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
4: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
4: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una un de català, com a mínim, d'acord? Una un és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
4: ara ja...
0: que els demanin una un per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
4: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers, els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh? De
4: sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no aconsegui passar mai de les semifinals, eh? Però sí, sí, fa
4: en català que vols ser? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
4: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
4: Primer, home, hauria, primer
0: que sí,
4: jo antes, però... antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, eh? Aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
4: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, parlants, la veritat és que costa trobar net de parlants de català. Però en trobes, també, si n'hau a Perpinyà mai.
4: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
2: que
4: guai.
2: Polit.
4: Sí, també, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
4: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una Bressola.
4: De Bressola, de la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
4: Sí.
0: Sí, sí.
4: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i serà allò d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Per rugby, jo els he de escoltar quan donen el rugby.
4: Ets un friqui. No podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és: i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
4: No tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
4: Menys dins Amnèsia.
1: És el terminal de ratllar.
4: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
4: Sí, sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai.
4: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cal ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu quan van muntar l'APAO?
1: El Lapao
0: i el Lapapit.
1: Quan fa d'això?
4: No gaire.
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: La Pau, tio.
0: Sí.
1: M'invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, què estem pensant?
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
4: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
4: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la garras.
4: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre és de Jumella.
4: De Jumella.
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carche eren aquests tres. I ja està, fins a...
4: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
4: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o al final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que
2: canvia... En perdut d'octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte, si cas un dia. El català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
4: és barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
3: Quin ventall!
4: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
5: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb sa convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar sa figura històrica d'una de ses glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant sa glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa. Però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament, que vaig començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny, vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Jo sóc en Cristòfol Pons i actualment estic realitzant el programa Càpsules d'Art a Ràdio Far. M'agradaria destacar que allò més important que suposa per jo fer el programa aquest és lo increïblement profitós que ha estat per jo com a persona fer aquest programa, ja que he pogut aprendre moltíssim de les persones que he anat entrevistant, gaudint de la seva conversa mentre fèiem el programa, però poguent investigar i indagar sobre el seu treball mentre es preparava les preguntes. Voldria destacar el caràcter humà de les persones que realitzen l'art i la cultura en el nostre territori, Menorca, però arreu dels globus.

pacar.

que tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que tal sal. En el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat la teva.

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet.
1: Xerbet.

A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.

corrent. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre, has llepat

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sobre.

0: El nostre entorn mediterrani no és un espai pristí. Fa més d'un milió d'anys que els primers homínids van transitar cap a aquestes terres i d'ençà hem anat deixant la nostra petjada d'espècie extraordinàriament habilitada per transformar els llocs per on passem. Per això, els nostres paisatges són el fruit de la natura primigènia existent, substrat geològic, clima, biologia, i de les decisions que van prendre els avantpassats en cada moment.
1: Època de muda. Capítol 30. Humilitat eminent.
0: El foc, la construcció o la caça acaben deixant marques en el paisatge. Però també els grans ramats d'herbívors, les espècies, les inundacions o els terratrèmols poden marcar altres rumbs. De manera que per aquí se sol parlar de paisatges culturals. A Menorca, els milers de quilòmetres de paret seca que ha alçat la mà humana conviuen amb les falgueres i els socarrells. Les torrenteres de drenatge de les antigues zones inundades acullen una fauna silvestre remarcable. Els cels de l'illa s'enriqueixen quan el milà i la miloca els planegen. Les tanques agafen més interès si hi ha un megalític recinte de taula. El litoral impregna millor els sentits quan hi neda un cor marí o se sent una cançó marinera.

però vivim un temps on el negoci ràpid intenta imposar-se arreu, on s'empeny la gent a anar amb les llums curtes, on s'escolten discursos vans des de púlpits importants, on es perd la capacitat de llegir els detalls. El port de Maó està patint aquest procés. Un transcurs on s'eliminen els matisos i s'aposta per als monocultius. Mai hi ha prou amarraments. Mai hi ha prou molls o pantalans. Es percep com un lloc per a usos intensius, en tos de veure'l com el port carregat de natura i d'història que és.

0: però els reductes que queden sense transformar s'hi guareixen alevins que més tard abandonaran la rada i seran peixos de bona talla. S'hi fa marisc i passegen les sípies, s'hi amaguen els crancs. Els seus penyals plens de vegetació han vist passar els cartaginesos, els romans, els turcs i els cristians. Han tocat la sang de les espases dels corsaris i han sentit els plors dels vaixells d'esclaus. Les estoiques casetes de vorera que hi queden acollien gent que hi anava a fer vegues i a nedar. Hi ha encara llocs que freqüentaven les barques de llenya dels mestres d'aixa. I perduren racons que semblen enyorar el solcar lent de la vela llatina. És evident que el món evoluciona. Però aprendre a discernir allò que té valor natural o cultural hauria de ser una fita per les institucions que gestionen aquest immens patrimoni, inclosos els exemples humils. És hora d'entendre que la uniformitat acaba empobrint. De fer que l'economia recolzi sobre les particularitats que ens queden i no sobre la seva depredació. Potser és hora d'organitzar-se des de la base de la societat, per tal d'evitar que s'imposi l'homogeneïtzació, que ho torna tot insípid. Per frenar les fotocòpies que fan perdre la identitat. No era això la idea de reserva de biosfera?
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

que en recordis quan faci fred. Seré la flama que

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un oll en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mor de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.
1: El gendar celebrava ses noces de s'hereu. Aquell dia, el gendar feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de s'hereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i s'hereu li oferí un got de vi. «Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou», digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys, fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despellissada i enribonot, com una bruixa cantant.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra al navegar la gata.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

discuta gràcia. Sota el gambarret i vulgui o no vulgui, m'han marcat un camí estret. Toco la guitarra, vaig matant el temps, veig passar les hores que pugen corrent.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, exploro versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola en vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda, i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar, que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor d'ajedrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava restaurant, que sabia un poc d'ajedrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria. Anem a fer un altre programa d'aquest cap de fibló. I com sempre, en persones d'extra, extra qualitat. I avui tenim un músic, no sé si l'hem de dir músic, o que va intentar ser músic, és igual, però que va fer coses punks guapes a Silla de Menorca.
1: Us vam avorrir un estiu i vam muntar això.
0: Anem a saludar en García. T'he dit que di García?
2: Sí, García.
0: En García, que vivia a Ferreries ara...
1: Si dius Javi, no sabrà ningú en qui estàs entrevistant. Si dius García, tal vegada la generació del 80 encara se'n recorda qualcú.
0: Bueno, en García és un jove de Ferreries, ara viu per Mó. Fa molts anys que ens coneixem, més o menys som de la mateixa quinta, desgrupat de Ferreries de Susina, quina quinta, val. I bueno, abans de xerrar de música, anem a xerrar un poc dels inicis de la música. Com t'inicies tu amb escoltant música punk?
1: Pues mira, jo me vaig trobar una cinta de la Polla Records en una paperera de on hi havia l'antiga estació de busos de Ferreries. Un que més, però jo tenia 12 o 13 anys, però jo anava amb penya que escoltava els mixes de Maquinorra que fotien el sistema, i Maquinorra, li deien Maquinorra, però no sap ni el que era jo. I un dia me vaig trobar una cinta que hi havia per una cara Los Inhumanos i per una altra cara la Polla Records. Et salve de la Polla Records.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

de fulta gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vaig disfressat, pur camuflatge, som part de

provat tot, però no me tens. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot.

0: properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!
1: Una margalideta.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: pista amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo et dic Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també. Colau per esquí, per els amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir jo, o José Sucreria, o Joe Mino, què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, algo així. Sí, a Mercadal.
0: Aquí, a la sala, aquí es costava on estem gravant això. I res, bueno, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mili, com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar
1: ça? Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no, bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Què és això? No sé què m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. Però a vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja es tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades amb les bolses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

túnels de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols

ets tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, tornem a ser aquí, en aquesta tercera temporada de La Mà de Contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us xerra en Andreu Llamburu. Sempre és un plaer seure aquí, entre contes, relats, històries, per triar aquelles que ens acompanyaran durant aquesta travessa. Tot i que he de dir que a vegades n'hi ha tantes per triar que és difícil. Avui, que sé que aquí a gravar aquest programa, som tot just a inici d'any. I amb els inicis d'anys no sé vosaltres, però sempre venen acompanyats de somnis, objectius, propòsits. Vosaltres en feu? Jo sí, m'encanta. Si més no, ho intent. Hi ha somnis i objectius que m'acompanyen durant tot l'any, d'altres es transformen i, bueno, vale, sí, alguns queden completament oblidats fins a inici de l'altre any. Però sempre m'agrada dedicar-li una estona i pensar-los, escriure'ls i creure que ho aconseguiré. Enguany, entre molts, he demanat més contes. Més contes a la meva vida personal, professional, contes per llegir, per narrar, poder escoltar molts contes. Escriure'ls, per favor, vull escriure'ls. I per suposat que cada vegada siguem més qui ens trobem en els contes. I que vosaltres també trobeu un temps, un espai de calma, de pau, d'entreteniment. Que el conte sigui sanació i retrobament en nosaltres com a individus i també com a humanitat. Ja sabeu que sempre dic que els contes són la nostra memòria i en part també la nostra identitat. De fet, va existir un temps on els narradors d'històries eren els guardians de la memòria dels pobles. I crec que això no ho hauríem d'oblidar mai. Hi ha altres parts del món, com per exemple Guinea, concretament a la cultura Fang, que existeix un lloc que s'anomena la Casa de les Paraules, on quan hi ha lluna plena la gent es reuneix allà per contar i escoltar històries. De fet, ara m'hem recordat d'un microconte d'en Eduardo Galeano, que també es deia la Casa de les Paraules. I deia alguna cosa així com que a la Casa de les Paraules hi anaven sempre els poetes. Allà, les paraules estaven guardades en antics pots de vidre i esperaven ansioses que arribessin els poetes i se'ls hi oferien, loques de ganes de ser triades. Elles els hi pregaven que les miressin, que les oloressin, que les toquessin i llapessin. Els poetes obrien els pots, provaven les paraules amb el dit i llavors les saboretjaven o bé arrufaven el nas. Ells cercaven paraules que no coneixien, també d'altres que ja coneixien i havien perdut. En aquesta casa de les paraules hi havia taules de colors i cada poeta et servia aquell color que li feia falta. Groc llimona o groc sol, blau mà o blau fum, vermell sang o vermell vi. M'agrada pensar que la Mà de Contes és una mena de casa simbòlica on trobar-nos sempre que vulgueu. Trobar-nos per escoltar històries i retrobar-nos amb paraules, colors, emocions. Va, que comencem aquesta travessa per la Mà de Contes. I avui ho fem amb un conte màgic que comença a l'inrevés. Ara ja veureu per què. I ja ho sabeu, sempre ho dic. Desconnecteu la realitat, obriu el cor i l'ànima, que el conte ja és aquí. Aquest conte està de l'inrevés. Aquest conte comença pel final. Molts cops hi ha un petó que posa el punt i final a la història. Però en aquest cas, com passa moltes vegades a la vida, és a partir del petó que comença la història. I aquest no va ser un petó qualsevol. No és d'aquells entre prínceps i princeses, ni d'aquells que donen ses ties llunyanes que sonen a... i que et deixen sort i amb sa galta babada i plena de pintallavis. No. Aquest va ser un petó d'amor verdader. Com poques vegades s'ha vist, com poques vegades s'ha escoltat i fins i tot com poques vegades s'ha imaginat. Quan la Maria i en Joan es van trobar al magatzem entre barrils de mantega i sacs de blat, sense saber molt bé per què, de sobte van juntar els seus llavis. El primer que va succeir és que per dins els hi va recórrer una tremolor i un escalfred, tot plegat acompanyat d'una estranya sensació de mareig. A continuació, va venir tota la resta. Es va donar un esclat de llum i color i un bum que va espantar els coloms del terrat que es van enlairar tots alhora. També es van espantar els cans del veïnat, que van començar a bordar com a locos. I no et sap molt bé d'on, però l'habitació es va omplir de focs artificials que van prendre foc a les cortines. I qui creieu que van ser els primers en arribar? Curiosament, els primers no van ser els bombers, com potser ho he imaginat, perquè, com tothom sap, quan s'escolta un muac com aquell i els coloms surten volant i els cans borden i sona un bum i es veuen focs artificials, és perquè qualcú s'està donant un petó dels de veritat. I això s'ha d'anar a veure. I tot el poble va acudir amb manada. I davant de tot, la banda municipal tocant ses cançons de festa. Mentre això succeïa, la casa es va incendiar per complet. Tota, menys els voltants d'Anna Maria i en Joan, gràcies a que el seu amor era incombustible. Això sí, el pa es va torrar, es va desfer la mantega que va baixar com un riu pel carrer en costa i el blat va provocar una pluja de crispetes. La gent, que encara no s'havia enterat de res, va treure el cap per la finestra per veure què passava i quan va escoltar sa música i va veure sa festassa que hi havia en el carrer, van davallar tot d'una allà. I quan es van ajuntar tots, aquell carrer va quedar completament col·lapsat i ja no podia passar cap cotxe, ni res, ni ningú. I aquí sí, quan els bombers van veure el fum, tot d'una van anar-hi. Però, clar, així com estava el carrer, no podien passar. I la gent, contenta que els hi cridava, «Si no pita, no passa! Si no pita, no passa!» Però els bombers només tenien una campana. No podien pas pitar. I com més tocaven la campana, més cridava la gent. I na Maria i en Joan, quan van escoltar la campana, van pensar que eren els seus cors i encara es van petonejar amb més força i amb més desig. I quan això va succeir, sa banda, sense saber molt bé per què, encara va començar a tocar més fort. I el carrer feia olor a pa torrat, que, com tothom sap, és l'olor de l'amor. I tot i que sa mantega desfeta havia arribat com un riu, ningú es va moure, sinó que es van llançar i van començar a nedar en sa mantega i esquitxatxet tots. I ses crispetes se'ls hi aferraven per tot el cos. I tothom estava molt graciós i se n'enreien els uns dels altres. De fet, tothom reia, perquè no sé si ho sabeu. A riure és molt més contagiós que sa grip. Els bombers, en veure que no podien passar, van intentar arribar amb la manguera. Van obrir un fort raig d'aigua que va arribar fins la finestra d'aquell parell d'animorats. Però la gent, al veure sa manguera, què creieu que va començar a cridar? Aigua! Aigua! I els bombers es van divertir regant a tota sa facècia i esquitxant els moixos, que van sortir corrents, deixant en els ratolins per fi una estoneta de tranquil·litat. I entra aigua, serena dels carrers, sa mantega, ses crispetes, ja no sabia qui era qui, i tot el món es divertia. I aleshores, qualcú va cridar, «Que es facin un petó! Que es facin un petó!» La Maria i en Joan no ho van escoltar, i de fet, encara que ho haguessin fet, era igual, ells ja s'estaven petonejant. Però en el carrer hi havia persones que estaven animorades en secret, des de feia estona, i encara no s'havien dit res. Així que van sentir allò i van pensar que era la perfecta senyal. I el carrer es va omplir de persones fent-se petons. I després qualcú va dir, que treguin el cap! I tothom el va seguir, que treguin el cap, que treguin el cap! I na Maria i en Joan el van treure, però això sí, sense deixar-se de donar petons. I aleshores tot el món va llançar el seu capell en l'aire, o allò que tinguéssim més a prop, perquè no tothom empra capell. I així va ser com van volar capells, cadires, pomes i fins i tot qualque fiat petit. I hi ha qui diu que el sol va apartar els núvols per treure el cap i que la lluna també hi va anar juntament amb els estels per veure tot allò que estava succeint. Però què voleu que us digui? Jo crec que qui diu això s'ho inventa, perquè ningú ho va veure. Així com estaven d'entretinguts cantant, ballant, nedant entre mantega o fent-se petons i llançant capells, era molt difícil mirar al cel. I al final, na Maria i en Joan van separar els seus llavis. I els bombers van arribar amb el raig d'aigua, el foc, i el van apagar. I els coloms van tornar al terrat, fins i tot algú duia un capellet. I els cans van deixar de bordar. I els carrers es van fer net de mantega i la gent va recordar que tenia obligacions i va tornar a casa seva. I semblava que tot tornava a ser com antes. Però no. Després d'aquell petó, ja res era com antes. Adaptació del llibre Todo patas arriba, de Pablo Alborán.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: i benvinguts una vegada més a Relats, que és el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i des de l'escolta començada de comentada de cançons. Sempre que el convidat amb el qual puguem comentar aquestes cançons que normalment solen tenir un fil conductor. Avui ho feim des de la perspectiva de la poesia. I és que avui ens acostem a les cançons des d'un punt de vista no només musical, perquè la poesia ha tingut un paper capdalt, tant des d'un punt de vista històric, a que nostre, perquè estem xerrant moltes vegades d'una època de represa cultural en què posar en valor la cultura pròpia, la música popular pròpia, la cultura popular, també ha passat per la creació poètica. La veu dels poetes ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar amb nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Joan Carles, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Si ens centrem en el darrer aspecte, estem xerrant de la relació intrínseca de la música i de la poesia, que ha estat una cosa que més o menys sempre, d'alguna manera o no, han anat juntes. Si ens remuntam en els segles de l'època medieval, ens trobam que els trobadors eren aquelles persones que s'encarregaven de trobar, en català antic, trobar, vinculat al que el significat de s'occitar significava escriure poesies, era compondre poemes, i eren poemes pensats per estar cantats. Llavors aquesta tradició cultural que ja mos ve de tant en fora d'alguna manera es continua.
1: Sí, evidentment, és una tradició que ha continuat tot i que l'hem de mirar un poc les distàncies i tant d'època com culturals. La poesia trobadoresca moltes vegades era pensada per estar cantada, la poesia escrita sobretot tant com ha anat passant els temps ha estat més difícil musicar-la, de fet, perquè és més complex tot i ja dins el segle XX, per descomptat, des que deixa de banda un poc la mètrica, la rima, encara ho fa més complicat. Així tot, sempre hi ha hagut músics, sobretot en la represa dels anys 70, els primers cantautors, tant Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet, tots van musicar poemes, fins i tot poemes difícils. Podem pensar, per exemple, el Raimon com va musicar els poemes d'Ausias Mar, no? Mm-hmm. Era molt complicat.
0: És molt de mèrit, eh?
1: Té molt de mèrit perquè
0: ho hi va reixir
1: molt. Exacte. Mm-hmm. I per tant, sí, hi ha hagut sempre aquesta combinació de poesia i música que ha estat molt productiva, de fet. I en general, en els poetes els hi ha anat bé perquè també ha significat la difusió de la poesia en un àmbit que moltes vegades no hi arriben.
0: Molt bé. Això també ha passat, és cert. A Menorca hi ha hagut poetes que han esdevingut claus per mèrits propis, perquè han estat llegits, però també perquè han estat musicats. Per tant, tenim grans poemes en grans musicacions que mos l'han donat a conèixer. Això es veu, per exemple, molt clar en poetes mallorquins, també. Recordem com Joan Alcover, que fa La Balanguera, o recordem Miquel Costa i Llobera, que fa L'Opi de Formentor, que en grans musicacions escrites són poemes que de per si ja tenen una gran vàlua, un gran contingut poètic, però clar, La Balanguera és que ha esdevingut himne de Mallorca.
1: Exacte, i clar, hi ha poemes d'aquests que han arribat a tenir un simbolisme importantíssim, no? Mm-hmm. La Balanguera, el que dius, és el cas més clar. Mm-hmm. Així tot, sense arribar a tant de poemes emblemàtics, sí, o de poemes musicats de manera tan emblemàtica, sí que en general ha representat un acostament de la poesia a públics que normalment no accedeixen en el llibre escrit. No? I jo crec que això ha ajudat molt a la difusió de determinats poetes. A Menorca, per exemple, un dels poetes que es va començar a musicar de prest, que no era pràcticament conegut, és en Comerciant Gomila, en la feina que va fer de Maria Àngels Urnés, que el va donar a conèixer molt més que les possibilitats reals que hi havia en aquell temps, perquè el llibre tampoc no es trobava, no? I era un poeta que...
2: Tinguem en compte que Omar Singumila, per al públic, va ser un poeta maonès, però que va estar, va viure bona part de la seva vida, la majoria, diguem, d'anys, a Perpinyà.
1: Exacte, ell neix el 1905 i cap en, quan tenia una vintena i escaig d'anys, se'n va viure a Perpinyà, perquè la família ja hi havia emigrat, ell se li va morir son pare i se'n va anar a viure a Perpinyà. A Menorca ell havia fet obra artística, obra plàstica, havia fet pintura, però comença a escriure a Perpinyà poesia i tota obra poètica la produeix a Perpinyà. I a més amb autoedicions que després no es van distribuir. Per tant, era molt difícil que es conegués.
2: El franquisme tampoc no posava facilitats per fer córrer llibres de poemes que vinguessin, que estiguessin publicats i editats d'aquesta manera a França. Llavors un poeta com Omar Singumila es fa conegut gràcies en bona part també a la musicació que fa en Maria Àngels Gornès. I aquest és un cas que a Menorca és molt clar. A fora han xerrat de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera. En el cas català tenim poetes com Pere Quart, Salvà Papasseit, Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ausias Mar, que ja n'hem xerrat, Salvador Espriu, són autors que tenen musicacions molt polides, eh? I en el cas espanyol, Xerrant de Machado, Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, vull dir que tots els pobles tenen els seus poetes que han acabat sent musicats. I això mos vincula un poc de ple, perquè qui mos escolti estigui acostumat a aquest programa que xerra de música tradicional, que té a veure, no? La música tradicional, que és una música que no té autor, o que com a mínim no el coneixem i que s'ha transmès amb el llenguatge de la musicació dels poemes. I és perquè d'alguna manera els poetes també representen o volen representar el poble, l'esperit del poble. I per això el llenguatge de la música popular acaba vestint aquests poetes.
1: Sí, aquests efectivament. És important pensar també que els poetes també veuen de la cultura, de la poesia, de la cultura popular, no? No tan sols amb els continguts, sinó també moltes vegades en la reproducció de formes que han estat molt productives en la poesia popular, per exemple, els romans, per exemple, estrofes en una mètrica de set síl·labes, no? Septasíl·laba, que és, diguéssim, la mètrica més usada en la poesia popular, o poetes que directament s'inspiren en poesia popular, per exemple, a Menorca, Joan López, que té una obra molt diversa i molt que toca molt de temes, una part està clarament inspirada en la poesia popular. Podríem dir, per exemple, la generació del 27, García Lorca, per exemple, també té molta inspiració
2: tira
1: en poesia
2: molt,
1: popular. No?
2: El cançoner aquell gitano.
1: Exacte.
2: És un poc un font d'inspiració de molta de la poesia. Efectivament, la generació del 27 treballa un poc amb aquesta línia. I per tant, la música d'arrel vesteix aquests poemes que a la vegada també han begut de la tradició. Aparentment són conceptes oposats, perquè la música que musica poesia és música d'autor, però trobam tot aquest traspàs. Hem xerrat d'Anna Maria Àngels Gornès i en xerrat d'en Omar Singumila, i crec que és un bon moment per juntar aquestes dues realitats, perquè xerrant d'Anna Maria Àngels és una autora que sobretot comença amb la seva obra, primer de tot en part popular també, es dedica a refer algunes cançons tradicionals, però molt prest comença a musicar poemes que són de diferents autors i es fixa molt precisament en Omar Singumila. I estem parlant que els primers discos seus, que són cap als anys 70, si no vaig mal errat, música ja, poemes d'aquest autor. I ara escoltarem un poema precisament de Gumersind Gumila, que es diu A les 8 del matí, que és un poema que és molt visual, perquè aquest A les 8 del matí veiem ses barques com són, com descansen tranquil·les damunt la mà, i aquesta imatge idíl·lica preciosa, amb aquesta musicació de Maria Àngels Gornés, mos ofereix un producte tan vell com aquest.

0: Crec que han quedat afectats per aquesta cançó.
1: És un poema, preciós que, que els mallorquins podem viure molt, no? Però de fet ell l'escriu a Coll Lliure, o tenim present Coll Lliure, no? Però clar, són, és un paisatge molt mediterrani i també molt net, molt tocat per la tramuntana, per tant, i tota aquesta vida marinera que tant coneixem els menorquins, no? Clar, és un poema que arriba molt.
0: Arriba molt, és molt clar, molt net, molt fàcil d'entendre, que a vegades és una cosa que pot, que la poesia cerca un tipus de llenguatge molt expressiu que no sempre està a l'abast del públic general. I a vegades agafar un poema que pugui tenir aquesta vivència tan clara, tan nítida i, bueno, i tan emocional, com és aquest d'identificar-se amb una escena molt, molt específica com aquesta de les 8 del matí, tan marinera, en les barques que es desperten, els fiets que varen amb pan ventresca, i a més amb aquesta música que, com abans comentàvem, recorda tant aquesta senzillesa popular, aquesta guitarra tan ben tocada, tan senzilla a la vegada.
1: Sí, és la puresa aquesta, no, de que dius, no, de l'expressió primera de la música, no, de la música popular. De fet, jo en els anys 76 que van fundar un grup de poetes que volien fer recitals, justament allò que ens va interessar quan van cercar músics, i d'aquí neix Traginada, Traginada tal
0: estem
1: com ho coneixem.
0: Estem xerrant des Mussol.
1: Des Mussol.
0: Mussol era un grup de poetes que es van ajuntar per donar un valor a la poesia.
1: Poetes i artistes, perquè també hi havia pintors, hi havia en Pere Pons, hi havia en Pacífic Camps, en Francesc Calvet. Bé, van cercar, quan van voler que hi hagués música, justament van voler connectar amb la música popular. I, bueno, aquí va formar després, es va originar en principi eren tres, després es va formar tal com el coneixem, gràcies un poc a aquest interès que van tenir per recuperar la música popular que en aquell temps, amb el franquisme, també havia quedat molt estereotipada en grups folclòrics, diguéssim, no? I la volien fer viure més. I lligava molt amb una poesia que no tenia gaire cosa a veure tampoc amb la música popular, però sempre hi ha hagut aquest vincle.
0: Perquè hi és, de fet, es traspua molt amb aquesta cançó. Podem fer un vot generacional perquè na Maria Àngels Gornès va tenir descendència i va tenir un fill, que és en Guillem Soldevila, que és un músic espectacular, crec que és dels grans músics menorquins, tot i que no sigui dels més famosos, però les seves composicions sempre són una delícia absoluta. Per tant, d'alguna manera ha begut també de sa mare i de sa feina que va fer, i també ha continuat, a part de ses composicions pròpies i lletres pròpies que fa, musicar poetes. I així com estàvem parlant de la senzillesa dels poemes, també va sebre a fer una altra cosa que és molt difícil, que són poemes que ja són més complexos, tenen més intensitat poètica i de composició, amb una música una mica més actual, però que no deixa de tenir aquell regust també de música popular. I això és el que passa amb en Guillem Soldevila i un dels altres poetes també importants del panorama menorquí, que és en Pons Pons. De fet, Guillem Soldevila va fer un disc que es deia Nura, que bàsicament allò que feia era musicar poemes del poeta laurenc, i aquesta cançó especialment es diu Godotus, i anem a escoltar-la.

0: Molt bé, és una cançó llarga aquesta, com el poema, que és llarg, i vincula un poc tot, és una passa un poc més enfora, parteix de sa menorquinitat, i també d'aquest ressò, que d'alguna manera m'ho recorda sa música popular, per fa una passa més enllà, perquè des de Montgofre, que és l'origen del poema, des de sa sensació d'estar des de la teva terra, en solidaritat amb totes les coses que passen al món. Parla de Ruanda, parla de Sarajevo, i de totes aquestes coses.
1: Bé, Nura en si és un dels grans llibres d'un gran poeta. Vull dir que és un llibre que recull una infinitat de coses, no? I això que dius, de partir d'aquesta mirada local cap al món i cap a totes aquelles coses, tots aquells conflictes, totes aquelles coses que passen al món. Per jo, en Guillem aquí va fer un treball extraordinari. En tot el disc.
0: En tot el disc, eh?
1: En tot el disc. Aquesta cançó especialment, tal vegada perquè és aquell més interpretat també, perquè moltes vegades quan interpreta fragments interpreta Godotus, no? Però tot el disc en si em va semblar un treball extraordinari. És una poesia molt profunda que parla de moltes coses, però també pot ajudar musicalment perquè són versos que tenen una mètrica de 12 síl·labes però ternària, amb accents molt marcats, i això tal vegada pot ajudar també el músic a l'hora de composar, de compondre una peça.
0: No sempre és fàcil musicar poemes, eh? Qui m'ho hem dedicat i ho hem provat de fer, hi ha poemes que són molt complicats.
1: Exacte, sí.
0: I Guillem Saldavila en aquest cas va fer una feina molt reeixida, musicant aquest poema, que és tot un repte, no? Poemes com els de Pons Pons, que no tenen rima, que solen tenir mètrica normalment, sí, però no sempre és una mètrica fàcil, perquè ens podem trobar en versos molt llargs, per exemple.
1: Sí, aquests són llargs, de fet. Però clar, en ser ritme ternari jo crec que ajuda un poc.
0: Ajuda molt. Molt bé. Un altre autor, també actual, que s'ha atracat a un dels grans poetes i referents, i també, en certa manera, crec que m'agradaria fer un homenatge en aquest programa, en el poeta del qual parlarem ara, que és en Pere Xerxa. Pere Xerxa és el pseudònim de Joan López Casasnovas, un intel·lectual menorquí de gran volada que ha estat present sempre en totes les lluites culturals, socials, de la nostra illa, i com a poeta també va ser present en aquest moment de represa cultural, i els seus poemes a més estan molt lligats també amb la cultura popular. Abans en xerraves, Pere, que hi ha molt d'espai, es noten els seus poemes que veuen d'aquesta cultura popular, i molt de poetes de poemes seus tenen aquesta mètrica tan popular i rica a la vegada, que fa que segons quins poemes puguin ser més fàcils d'interpretar. M'atreviria a dir que Pere Xerxa ha estat dels poetes més musicats, molts autors han decidit musicar. La Maria Àngels Gornès també va musicar, en Guillem Saldavila també ha musicat Pere Xerxa, també ha musicat Pere Xerxa Crit Jonico, Salvaida, infinitat d'autors musicals.
1: Sí, és això que dius, no? Que ell té una part de poesia que veu molt de la cultura popular i de les formes de la cultura popular. Per exemple, ell empra moltes romans, que més llarg o més curt, però la forma de romans se diu molt en la música popular, que és la que han parlat sempre, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, tant com a mètrica com els poemes que té rimats afavorien aquesta la composició musical de molts dels seus poemes. I ara aprofit per dir una primícia, no? Que s'acaba de publicar el primer volum de l'obra poètica d'en Joan López.
0: Que bé.
1: És un projecte que vaig començar jo, després s'hi va juntar en Xef Florit, i de fet és l'obra completa.
0: I és el primer volum.
1: Sí, ho ha dit a l'editorial Moll, i va trobar que ho havia fet en dos volums perquè ell té molta obra inèdita i hauria estat un volum molt, molt grosset. I el primer volum conté els quatre llibres que va publicar, i el segon volum serà tota la resta d'obra.
0: La resta, obra que està musicada.
1: Que està musicada, publicada en revistes, o completament inèdita.
0: Molt bé.
1: Perquè en parlaven, aprofit, per dir que el primer ja ha sortit ara, el presentarem prest.
0: Molt bé. Perfecte. I donem a escoltar un d'aquests poemes. També ha estat difícil, s'ha de dir, fer sa tria. I un dels autors que l'ha publicat darrerament, té un disc prou recent, és de Crit Junico, que va fer un disc que es deia Cançons de xarxa, i que són tot poemes de Pere Xarxa, Joan López Casasnovas. I a més de cantar, d'interpretar aquesta cançó en Crit Junico, ell el que va fer va ser ajudar-se d'altres artistes que col·laboren en aquest disc. Estem parlant d'artistes com la Rita Barber, com en Frank, de Pèl de Gall, etc. I Sergi Cleofé. I aquesta cançó que interpretarem, que escoltarem ara, es diu Llum de Lluna, i la canta juntament amb la Rita Barber. Vull que l'escolteu perquè també és molt polida.

0: Molt bé, guapa, eh?
1: Sí, molt. També ha fet una molt bona feina, és un disc també que li ha sortit molt bé i que, a més, amb tota la diversitat aquesta de músics que l'ajuden, li dona molta riquesa.
2: Músics cantants i músics instrumentistes, eh? Aquí sentim un llaüt, que és Antoni Pastor, que li dona aquesta vida. De fet, una observació que crec que mos enllaça molt bé amb el que estem dient, en Crit Junico no és un autor de música tradicional, ni de música folk, o d'aquest estil de música més mediterrània. El tenim vinculat com a autor de música rock, sobretot, com quan va ser cantant de Ja t'ho diré, i quan has fet Vida en solitari. Però quan ha hagut de musicar per a xarxa, allò natural que li ha sortit ha estat tirar i beure d'aquesta música més mediterrània de tradició d'arrel, eh? I crec que diu molt de com mos atracam a la poesia dels nostres autors, eh? Per a xarxa, és un autor, ja n'hem xerrat, té aquests poemes que mos arriben tant al cor, i clar, la manera natural de fer-les arribar és així, no? Amb aquesta música així de caires tan populars.
1: Sí, jo crec que sí, el caràcter de la poesia d'en Joan López o d'en Pere Xerxa, jo crec que exigia un tipus de música així. D'una altra manera no sé com hauria pogut casar-ho, no? I per tant jo crec que ha estat, com tu dius, el camí natural que han pes en Crit Junico a optar per una música ja més acostada en el caràcter de la música, diguéssim, més d'arrel, no?
2: I en aquest cas, comptar amb na Rita Barbea, una
1: també
2: veu alaurenca espectacular, tan dolça, que dona aquest toc lunar a la cançó, que es diu precisament Llum de Lluna. Molt bé. I seguim amb una altra cançó, perquè si tenim avui en Pere Gomila és perquè, a part, bé, bàsicament és pel seu paper de poeta, ell és també un dels grans poetes del nostre panorama menorquí, i alguns dels seus poemes també ha estat musicat precisament per na Maria Àngels Gornès, també per en Guillem Sol de Vila,
1: sí, també.
2: Que se n'estaven xerrant. Na Maria Àngels Gornès també va saber trobar aquest filó, així que traspua una altra vegada en aquesta música d'arrel, perquè el títol del poema i de la cançó es diu Nocturn per una illa, venim de la lluna i continuem amb aquest àmbit nocturn, segurament perquè la nit mos dona per pensar la nostra illa, i pensar la nostra illa es fa també amb aquesta música que mos arriba i que fa així.

0: Que bé, eh? Sembla que està pensat perquè mos caigui aquesta llàgrima quan acaba la cançó.
1: Sí, és un dels primers poemes que vaig escriure, és fi també d'una època determinada, no? De la recuperació de tantes coses, de la reivindicació de la identitat menorquina, de la pàtria. I també és el primer poema que em va musicar en el Maria Àngels. Bé, realment per un poeta, si tens aquesta sensibilitat, sobretot musical, que te musiquin un poema i que ho facin tan bé com ho fan ells, és un regal.
0: És un honor, és un honor. Aquesta pregunta, tu quan fas un poema, el penses d'una manera, no? I de fet no el penses cantat.
1: No.
0: Però, clar, quan el musiquen, pren una dimensió nova. Llavors, aquell fill teu es vesteix d'una nova manera i passa a ser una mica diferent. No?
1: Sí,
0: quina sensació
1: exacte,
0: té el creador del poema?
1: És, la primera vegada que sents un poema musical sempre hi ha una sensació estranya, no? Perquè es transforma. No? No és exactament allò que tu havies fet, però aquesta transformació moltes vegades també representa un enriquiment, i això també és important i s'agraeix. No? Hi ha poetes que no els agrada gaire.
0: No, per coneixes exemple, casos.
1: Per exemple, Mallarmé deia que el poema ja té la seva música, que no hi fa falta posar-hi més músiques, no? Una vegada que li van musicar un poema. I va dir... Però jo crec que en general hi ha poetes que quan comentat o quan tractat, jo crec que un poeta se sent honorat, que se li fan una musicació ben feta, i si es canta bé, i si t'interpreta bé, jo crec que sempre és un honor, no? I és una satisfacció i una projecció, com deia abans, cap a un públic molt divers.
0: Com en general, un públic que potser no es llegirà un llibre de poemes,
1: exacte,
0: però sí que escoltarà una cançó i li haurà agradat aquell poema.
1: Efectivament.
0: Però és cert que és un risc. Podria passar que el poeta no s'ha sentit gens identificat amb la música que li posen.
1: Pot passar, també.
0: Podria passar. Clar, ja m'han recordat una vegada, abans ha xerrat de Raimon, que musicava Ausias Marc. No sabrem si a Ausias Marc li hauria agradat o no li hauria agradat. No. Fa molt difícil, és un poeta del segle XV. Però sí que li vaig sentir una vegada una crítica d'un autor que trobava que era com a massa frívola la versió de Veles i Vents, excessivament romanticoide i que no feia honor en el pes que tenia la poesia del segle XV. Bé, valoracions a banda, bueno, també hi ha aquest risc, no? Bueno, no sé si estàs d'acord amb aquesta valoració o no. A mi m'agrada particularment Veles i Vents.
1: Efectivament, hi ha aquest risc.
0: Però aquesta
1: però jo no estaria d'acord amb aquesta valoració. Hi ha Ausias Marc, un poeta del segle XV que molt poca gent haurà llegit, perquè no és una poesia fàcil, ser Ausias Marc, és una poesia molt complexa. És un dels grans poetes, no només del seu temps, sinó de tots...
0: Europeus del segle
1: XV. De totes les èpoques. Ausias Marc té una poesia extraordinària, però no és fàcil. I més amb un llenguatge sense adaptar, perquè avui en dia jo no m'agrada gaire aquestes adaptacions que es fan en el català modern, però entenc que també és una manera de fer arribar els clàssics en el públic. Però que un clàssic com Ausias Marc pugui tenir aquesta projecció, jo em sembla que va ser important, va donar a conèixer Ausias Marc a molta gent. I Veles i Vents sí que és cert que si vols té un... com a cançó jo m'agrada.
0: És guapa.
1: Està molt ben, per mi està molt ben aconseguida i a més te queda molt dins. És molt fàcil de memoritzar
0: aquella melodia.
1: En la melodia de que li va posar Raimon, se digui o no molt amb el caràcter del poema. En certa manera també és un poema de desig i d'esperança, Veles i Vents.
0: És la funció també que fan els romansos de la música tradicional, que és perpetuar una història, una cançó, en aquest cas és una història, Veles i Vents no és una història, no és narratiu, però perpetuar una història a partir d'una melodia que s'enganxi. I xerrant de clàssics, ja acabarem el programa amb aquesta darrera cançó, un dels clàssics menorquins és Àngel Ros i Pablo, és l'autor més antic des que presentam avui, és un autor destombant del segle XIX cap al segle XX, per tant, tant veu de la Renaixença com veu d'una incipient modernitat. Ell va viure els anys del modernisme, tot i que no en veu gaire del modernisme, però... té un dels poemes que no està musicat només per un artista, però que podria ser fàcilment un himne de Menorca, perquè parla, es diu Pàtria, i xerra de sa pàtria menorquina, i és aquesta visió que hem vist tots. Comença el poema visibilitzant Menorca des de l'arribada, recordant que Àngel Ruiz i Pablo era menorquí, però vivia a cavall en Barcelona,
1: a viure a Barcelona, sí.
0: I llavors sa tornada en vaixell, visibilitzant sa costa menorquina, deixa entreveure aquesta aquesta unió amb la seva terra, i que transporta molt bé aquest poema. I hem triat una versió que va fer Subaida, un grup folk del qual vaig formar part particularment, i que canta Anna Ferrer, una de les artistes també que avui dia té més nom del panorama illenc, de la música d'arrel, però no només de Menorca, està actuant per tot. Fa, es diu, de Sant Antoni mateix, va fer una actuació, pel que compten les crítiques, sublim a l'Auditori de Barcelona. I però això són els inicis d'Anna Ferrer. Anna Ferrer devia tenir uns 16 anys quan va cantar aquesta cançó, i deixem-la per la posteritat per acabar aquest programa. Pàtria.

0: Així fa aquesta preciosa cançó, aquest preciós poema d'Àngel Rus i Pablo, que m'ho transmet a tantes coses, no? Evoca aquesta illa, aquesta pàtria que la viu no com sa pàtria defensar amb ses armes, com a vegades es viu això, sinó des de s'estima. Seria com una màtria, gairebé, més que una pàtria.
1: Sí, efectivament, i és una cançó que us va quedar preciosa. És un plaer escoltar-la sempre. Rus i Pablo va tenir una vida bastant difícil, una vida complicada, i ell va començar, a part de Sa Guitarra, que també s'ha musicat, i és el primer poema que va escriure en català quan tenia 18 anys, és l'únic que està escrit en article salat. I després ell, sa producció seva poètica és en castellà, però és una poesia que realment no té valor, no perquè sigui escrita en castellà, sinó perquè realment veu d'unes fonts que ja han passat, d'unes fonts romàntiques, amb una imitació d'una poesia grandiloquent que no... Quan escriu en català, en canvi, és molt més íntim, molt més sincer.
0: Connecta amb la seva intimitat.
1: Intimitat, i exacte. I alguns d'aquests poemes de maduresa els va escriure mentre velava el seu fill malalt, en Manel, que se li va morir, i té aquest sentit també de nostàlgia, de recordar un illa aquell... L'any 1911, quan hi va haver el crac a Menorca, que ell feia feina en el banc d'Amó, se'l va acusar injustament que havia tingut ell a veure amb desfals i coses així, i va ser quan va quedar a viure a Barcelona i va tornar només una vegada a Menorca i mig d'amagat quan es va casar una filla. Per tant, aquesta visió que té ja d'una època difícil que viu a Barcelona amb el fill malalt, molt d'aquests poemes en català tenen aquest sentiment profund, no? Mm-hmm. També aquest sentiment d'enyorança i de veure aquest illa com aquesta pàtria, això, amb nostàlgia, no?
0: Amb nostàlgia, sa pàtria a còpia de conèixer-la, eh? Conec ses penyes brascades, exacte. Conec es cant, conec es glosadors, conec aquelles tantes coses que me la fan meva.
1: I de fet, ell veu bastant de sa poesia de Costa i Llobera, de Joan Alcover. Hi ha poemes seus, com Menorca mateix, que recorda molt l'Opí de Formentor. No? Hi ha aquest arrelament també. El que tu deies, aquesta mirada cap a sa pàtria, però amb un sentit d'amor, d'estimació.
0: Molt bé. I fins aquí ha arribat el programa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb en Pere Gomila, que ha estat amb nosaltres, com ens ha ajudat a comentar aquestes cançons i aquests poemes. I res, vull agrair que hagis vingut.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha estat un plaer poder estar amb altres aquí.
0: I mos tornem a veure en el pròxim Arrelats. Gràcies a tothom.

0: Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dos Sols.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyigo.

seua mare, quan va despertar, li va dir fia't meua, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir fia't meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

La il·lustració a Menorca és una monografia breu. No arriba a les 70 pàgines i pel que fa a la mida del volum, s'adiu perfectament amb el que entenem per llibre de butxaca. És un volumet que fa bona la dita que situa en els pots petits la bona confitura. Tot i això, la conversa que al seu voltant va mantenir l'autora, Fina Salort, va ser tan pròdiga que l'hem haguda de dividir en dues parts. En la primera, és a dir, en el podcast anterior de Lectures Retrobades, van conèixer l'espai en el qual escrivia la nostra autora

una activitat cultural extraordinària. En la segona part de la conversa, que som a punt d'encetar, parlarem de la situació del català a la Menorca setcentista i vuitcentista, de la importància del teatre i d'altres gèneres literaris que es van conrear a l'illa en temps dels Jans i del naixement de la historiografia moderna illenca, abans de fer una valoració final del que va significar la Menorca il·lustrada en el conjunt de la història de la cultura catalana i del lloc que ocupa en la nostra memòria col·lectiva. Per tancar el podcast, com és costum en aquesta casa, Fina Salort ens recomanarà tres lectures per retrobar.

0: El segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè ens exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, eh? Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudavets, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment. I no cal que et digui que a partir del Tractat d'Amiens del 1802 la cosa ja es desferma, ja es desferma, perquè després aquí sí que ja tenim bisbe espanyolitzador, bisbe Juano, per tant, els àmbits ja es van ampliant, església, ensenyament, premsa, evidentment tots els àmbits allò més oficials, i la cosa en aquest moment s'agreuja. Clar, aquí és quan és interessant. Justament en aquest moment és quan Antoni Febrer Cardona emprèn aquest gran projecte de què ja hem parlat, gramatical, lexicogràfic, traductor. Per què ho fa? Molt de temps s'ha parlat del solitari. No és el solitari de Mahó. N'Àngel Mifsud, quan l'any 96 es va presentar el llibre d'Anna Maria Paredes sobre Antoni Febrer i Cardona, va ser el primer que va començar ja a incorporar aquesta idea d'aquesta lucidesa d'Antoni Febrer i Cardona, que era molt conscient que s'estava obrint una nova dinàmica històrica, la que duria el liberalisme, per tant, a l'acabament de l'antic règim, i que allò que estava també en debat era el tema de les llengües. De fet, podríem dir que Antoni Febrer i Cardona el que va fer, jo sempre m'ha agradat parlar-ne com d'una balança en dos platets, a mesura que s'estava omplint el platet del castellà, ell anava posant totes les eines per evidenciar que el català com a llengua tenia totes les capacitats, potencialitats, tot per erigir-se en llengua realment de cultura,

0: Per tant, aquí hi ha el paper clau d'Antoni Fabré i Cardona. El que passa, potser hauríem de recordar que quan ell ho fa, el panorama històric estava més obert. Som nosaltres que sabem com, quan i com s'acaben les coses, i realment ja sabem que es van acabar malament, i que, per tant, el procés de castellanització va anar avançant amb un mateix Vicenç Albertí, que havia traduït desenes i desenes d'obres al català de Menorca i les havia adaptades, ja als anys 20-30 empra el castellà com a llengua de cultura.
1: Ara hi arribarem, perquè parlarem de teatre.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè, de fet, el gènere literari per excel·lència durant la il·lustració menorquina és el teatre.
0: Sí.
1: En parles al següent capítol del llibre, que es diu La vitalitat i la qualitat teatrals entre la tragèdia i la comèdia. Per què és tan important com a gènere, com a gènere il·lustrat?
0: Sí.
1: I aquí crec que
0: hauria
1: de destacar la trilogia teatral de Ramis, però també aquestes traduccions, adaptacions i versions que fan altres autors il·lustrats i il·lustrades a l'illa.
0: A veure, jo d'entrada diria que hem de partir de la base que el teatre és el gènere literari per excel·lència de l'Europa il·lustrada. Aquest teatre que realment veu del classicisme francès del segle XVII, amb dos grans noms que a Menorca es faran molt presents, que és Racine, com a tràgic, i Molière com a comediògraf. Clar, per què és tan important? I aquí sí que el que diré és, senzillament, una objectivitat que podem trobar a llibres de grans estudiosos universitaris. Per què és tan important? Perquè és l'única mostra que tenim a la literatura catalana del XVIII i començament del XIX, és l'única mostra que tenim d'aquest teatre culte en llengua catalana. És a dir, no cerquem cap Lucrècia fora de Menorca, no cerquem segons quines versions teatrals, perquè no les trobarem. Perquè, clar, el drama quin és? El drama va ser que realment al llarg del segle XVIII l'ús culte i literari del català es va perdre, es va perdre. Excepte Menorca, en què aquests escriptors, la mateixa llengua, que és la llengua de la societat, també l'empren, com passa a totes les cultures del món, perquè això és una obvietat, també l'empren com a llengua de cultura. És important perquè és una mostra única. Clar, però, a més, és tan important perquè les mostres d'aquesta literatura teatral són impressionants. Primer, la trilogia de Ramis, que és una fita, no fa un any, ara s'ha publicat a Barcino i jo la recomano, però després hi ha tota una constel·lació enorme de traductors, adaptadors. Qui destacaríem, ho hem dit també, destacaríem sobretot Vicenç Albertí, que Vicenç Albertí estava lligat a Sa Casa de la Misericòrdia, per tant, obres de teatre, agafa els grans noms de la dramatúrgia europea, els grans, i els du als escenaris maonosos, i no podem oblidar que tot aquest gran ambient acaba quallant el 1829 amb la creació del Teatre Principal, però després ja bufaran també altres aires. Hi ha Joana de Vigo, com a traductora de teatral d'aquesta Ifigenia Tàurida, però també Fabré i Cardona. Fabré i Cardona tradueix obres de teatre de Léger en tragèdies, comèdies, també molt d'autores d'aquest classicisme que ja al segle XVIII rebrà el nom de neoclassicisme, amb tots aquests referents que el connecten amb el món clàssic grecollatí.
1: El teatre va ser cabdal,
0: sí,
1: però no va ser l'única manifestació literària d'aquesta Menorca il·lustrada. El següent capítol, que titules de la poesia neoclàssica, rococó i popular, a la prosa memorialística, assagística, didàctica i científica, abordes la importància que van tenir altres gèneres durant aquest període il·lustrat i parles de resultats també en alguns terrenys espectaculars. Em pots citar
0: Una que també m'hi hauria pogut referir abans, per exemple, el diari d'amor de Joan Roca i Vinent. Escrit, a més, un diari fet des d'una consciència cívica. No és un diari d'allò que li passa, sinó convertir molt en la protagonista dels seus textos. Sé que està digitalitzat, que tothom hi pot accedir, però jo espero allò que algun dia allò el puguem realment tocar. És una obra impressionant. Hi ha el Baró de Maldà, a Barcelona, que també s'hi diu en català, però són concepcions radicalment diferents. En segon lloc, hi vaig marcant un crescendo, perquè arribaré a l'explosió final, diríem, una figura que jo crec que tampoc no sona prou. Josep Sancho, Josep Sancho, del qual en Xavi Martín va publicar un diari seu importantíssim, publicat per l'Abadia, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però jo voldria aquí, perquè sé que això despertarà interès, dir que és l'autor d'una història natural de Menorca, d'una història natural. La cultura ho abraçava tot, aquí a Menorca, d'una història natural de Menorca que va escriure en català l'any 1814, que li van dir que en català no, ja el 1814, que la va traduir ell mateix en castellà el 1822 i que tanmateix encara és inèdita, tot i que de fa anys s'estan fent molt de passos de cara a la seva edició. I la bomba final, com tu dius, un exemple espectacular, Pasqual Calbó. Aquest Pasqual Calbó, que és el gran pintor de la Menorca de finals del 18 i de començaments del 19, Pasqual Calbó, que fa un gran, tira endavant un gran projecte pedagògic a favor dels menestrals, oferint-los totes les bases, diríem, científiques que necessiten, i, per tant, autor d'una sèrie de tractats, també donats a conèixer per Hernández Sanz, dels quals, i aquí sí que voldria convidar la gent que ens escolta a cercar-los, perquè són realment només per mirar-los. Hi ha coses que no... Se n'han publicat ja dos volums, falta el tercer. Els tractats de matemàtiques pures, segur que hi ha gent de ciències que escolta, i el segon tractat de física experimental i matemàtica. A més, uns tractats, com Antoni Roca Rossell ha demostrat, que també demostren com controlava i dominava tots aquests referents científics europeus. Per tant, un exemple més, que Menorca va ser, al llarg del segle XVIII, va ser una terra, una illa europea.
1: Queda un darrer àmbit a tractar, perquè el capítol El naixement de la historiografia menorquina expliques com de la mà de la il·lustració apareix a l'illa i entre cometes ho cit, la historiografia pròpia d'acord amb les coordenades de recerca documental i de redacció d'una història civil. Tancant cometes. Ho fa aquest naixement de la historiografia, per dir-ho d'alguna manera, en dues empentes o etapes. Quines són aquestes dues empentes o etapes i qui les protagonitza i en què consisteixen?
0: Mira, la primera empenta és la de l'interès per la història, que és un interès molt il·lustrat. La història és clau. Si anem a mirar quants llibres d'història hi havia a la societat maonesa, n'hi havia molts de llibres d'història. L'interès per la història és fonamental. Per tant, hi ha una primera etapa que es veu molt bé a través de la societat maonesa, en què la història desperta molt d'interès per coneixement, propicia també debats i propicia també determinades traduccions de textos. Però, clar, a Menorca, crec que ho sabem, la primera història de Menorca, la d'Armstrong, mitjan segle XIX. I, per tant, la segona part ja és la lectura, estímul, sinó que ja la dirigir-se en historiadors, i aquest pas el fa Joan Ramis i Ramis. Que aquí també hi hauria moltes coses a dir, jo només les apunt, perquè a vegades també hi ha molt de tòpic sobre el Joan Ramis com a primer historiador de Menorca. Joan Ramis, a partir de la conquesta espanyola de Menorca, clar, els que van conquerir Menorca el 1782 no sabien gaire res de Menorca. Per tant, van necessitar demanar informació. Hi va haver tota una gent que em va donar, Antoni Roig, el mateix Joan Ramis. A partir d'aquí, Joan Ramis, el tema de la història, el converteix en el centre del seu interès. Es dedica durant anys i anys a recopilar, a documentar-se, per acabar establint aquest gran projecte que era tendent a escriure una història civil de Menorca. De vegades s'ha dit, i aquí aquest tòpic l'hem de desfer, que ell ho va fer en castellà perquè es va doblegar, perquè no sé què. Doncs no. Jo raonaria que el fet que Joan Ramis escriu en castellà és perquè aquests llibres no els adreça en els menorquins, sinó que els adreça a la comunitat culta hispànica i europea que pot llegir en castellà, amb un objectiu molt clar, que és en un moment en què Menorca és qüestionada, demostrar com Menorca historiogràficament realment es pot equiparar a les grans dinàmiques històriques d'Europa. I permet-me només, i Joan Ramis tindrà una continuació amb el seu germà, gendre i marmessó del seu llegat, que serà Antoni Ramis, de la segona generació, que fa una obra historiogràfica que cal reivindicar perquè és importantíssima.

0: arribem a la conclusió del llibre. Aquí refermes la importància de la il·lustració menorquina. Evidentment, en aquest programa, en tot el que acabes de dir, queda totalment demostrada aquesta importància i queda també reforçada aquesta idea o aquest encert que va tenir Jordi Carbonell, que va parlar del període menorquí de la literatura catalana i, de fet, per acabar, fas un recorregut pel tractament que la historiografia literària i cultural catalana ha atorgat a aquesta etapa. Jo aquí, tal vegada, no només parlant del tractament en general que ha fet la historiografia literària, que segurament no ets la que es mereix, no se li dona, crec jo, encara suficient importància. No hem vist, per exemple, una Lucrècia representada...
1: El Teatre Nacional de Catalunya.
0: Però, per altra banda, també crec que un llibre com aquest contribueix, o hauria de contribuir, a aprofundir un poc més dins aquest coneixement que es té a Menorca. Menorca sembla que tothom sap que van tenir un segle XVIII en què van passar coses, però crec que a la vegada és una imatge totalment superficial, molt
1: plana.
0: Molt plana. I un llibre com aquest ha de contribuir a poder veure que davall d'aquest tòpic hi ha coses, uns continguts molt profuns, molt importants.
1: Molt importants.
0: Que mostren que Menorca, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do en la Menorca del segle XVIII.
1: Sí, sí, totalment d'acord. A veure, tu has dit acadèmicament sí que el segle XVIII, allò, si tu vas als grans volums d'història de la literatura catalana, Joan Ramis és l'autor canònic de la literatura del segle XVIII, ningú pot anar a estudiar una filologia a qualsevol universitat que no hagi d'estudiar el segle XVIII, però això no és això, és a dir, tu has dit molt bé. No ocupa l'espai central que li correspon perquè encara hi ha massa gent que creu erròniament que això, el segle XVIII, com si que hi és molt enfora, saps? Com si fos. Però obliden una cosa que és fonamental, i en aquests moments, ara veuràs per què ho dic, crec que encara més, i és que és la Menorca de la Il·lustració, la Menorca de la raó, la Menorca de l'argumentació, la Menorca que es posa al costat dels grans missatges universals, eh? Per tant, jo sempre dic una cosa, quan llegim un il·lustrat, no entrem en el túnel del temps, mai entrem en el túnel del temps, sinó que ens enfrontam en el nostre propi present. Llegir Lucrècia, per favor. Llegir Lucrècia és un mirall que ens interpel·la ara mateix. És igual que l'argument agafi uns personatges de Tit Livi, però el debat continua sent vàlid. I jo te diria, ja ho he apuntat, més en aquests moments en què ens cal potser reivindicar allò, una societat, un món, que se sàpiga emmirallar més en el raonament, en tot allò que ens fa humans, en un moment en què la realitat humana està com molt cosificada, com molt... Qui trobaran a la Menorca al segle XVIII? Hi trobaran una realitat que ens interpel·la ara mateix, d'una riquesa realment impressionant. Allò, jo te diria una cosa, que en aquest cas, aquesta Menorca, tu ja ho has apuntat, no ocupa aquest lloc ni dins dels propis menorquins, que es conformen amb aquest tòpic de la Menorca cosmopolita, en diuen. Home, la Menorca cosmopolita va ser la Menorca més menorquina que ha tingut la història. Per tant, no només ho diria els propis menorquins, sinó que si ens poguessin sentir, ho diria els catalans de Catalunya, del País Valencià, de Mallorca i d'Eivissa. Perquè realment aquesta il·lustració és patrimoni de tots. Va néixer i es va originar a Menorca, però no queda dins Menorca. En aquest sentit, tu ho has dit molt bé, penso que és una imatge clau, Lucrècia hauria de ser una obra realment coneguda i reconeguda dins el conjunt de la cultura catalana, representada periòdicament al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Bé, el volum es complementa amb una sèrie d'annexos. Hi ha, segur, 14 documents històrics que arrodoneixen la visió del període i, d'acord amb Maria Paredes, permeten abundar en els temes apuntats i comprovar el rigor de les afirmacions de Josefina Sodor. A més, hi ha una útil cronologia, 1746-1841, que situa els grans noms i fites culturals illenques en els contextos més amples de la península Ibèrica i Europa, i, per acabar, hi ha una succinta bibliografia comentada i actualitzada. Arribam al final d'aquesta passejada per la il·lustració Menorca, de Josefina Salor. Què li diries a un hipotètic lector que, després d'escoltar aquesta missió, es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Li diria que ho fes, que si es planteja aquesta possibilitat, que la faci. Em sembla que ho he dit abans, però no sap que greu repetir-me. Aquest llibre no és un llibre per llegir-lo i tancar-lo. Aquest llibre és un mapa. Aquest llibre és un mapa. I, a més, aquest lector, a partir d'aquí, podrà ampliar en coses que s'han publicat posteriorment. Podrà cercar. Per tant, aquesta lectura d'un parell d'hores, jo crec que amb un parell d'hores en té prou, se li pot allargar quan vulgui i quan passen tots els viatges a territoris que ens agraden i pot retornar sempre que li vengui de gust. Per tant, que el llegesqui, que el rellegesqui, per favor.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Fina Salor del llibre La il·lustració a Menorca, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina, i en aquest cas, dus un nom que ja ha sonat,
1: sí,
0: que ja ha sonat i que està molt lligat a sí, aquesta Menorca de la il·lustració.
1: Sí.
0: Quina és aquesta recomanació?
1: Bé, jo primer de tot recomanaria a Joana de Vigo i Esquella la seva Ifigenia Atàurida, que es va publicar l'any 19 per part de la UIP, de l'IME i de publicacions de l'Abadia de Montserrat. La recomanaria perquè crec que llegir aquesta Ifigenia l'hem de llegir de la mà de Joana de Vigo, que realment és una traducció, però mirant també d'entendre que la va dur en aquesta tria, i realment és impressionant, perquè Ifigenia en grec vol dir la dona forta, i és una dona forta a través de la qual es vehiculen aquesta universalitat dels missatges il·lustrats. La condemna de la violència política, la condemna de la violència ideològica, en aquest cas a través d'una religió, però ara ho podríem ampliar perquè podem actualitzar també aquests missatges, i sobretot la defensa de la humanitat, que és en totes i cada una de les persones, i sobretot amb aquest estranger que encarna Orestes, el seu germà, sense que ella ho sàpiga, i que ella, com a sacerdotessa, hauria de sacrificar. I s'hi nega. S'hi nega en nom d'una llei natural, és a dir, d'aquesta ètica profunda que jo crec que n'hi hauria de n'hi ha en el cor de totes les persones.
0: Molt bé. Ampliem el cercle.
1: Sí.
0: I a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I ja t'he de dir que jo que venguis amb un assaig, que és un gènere que moltes vegades passa desapercebut. En certa manera, la il·lustració a Menorca no deixa de ser un assaig divulgatiu.
1: Sí.
0: Aquí ens dus també un clàssic de l'assaig en llengua catalana.
1: Un clàssic, Duc Joan Fuster, evidentment el gran assagista, com diuen Damià Pons, equiparable als grans intel·lectuals de l'Europa del seu temps. De fet, hauria pogut triar moltes obres, però pensant en aquell públic que vulgui entrar-hi, el diccionari per a ociosos. A més, em fa gràcia, encara hi ha rastres il·lustrats, perquè, de fet, ell ja remet també els il·lustrats, el diccionari de Voltaire. Per tant, el diccionari per a ociosos, que té una lectura fantàstica, per me veure tot aquell escepticisme, ironia, tot aquell joc que s'ha fet de pensament i de paraules de Joan Fuster, i jo crec que és un llibre que té garantit l'interès dels lectors, tant en aquelles entrades més llargues que funcionen com a microassaig, com en algunes que són veritables aforismes, aquests aforismes pels quals Joan Fuster és tan conegut. Fins i tot, em sembla que aquí agafo una idea que t'he llegit de tu d'alguna banda, fins i tot en aquelles coses que pot haver-hi una distància, fins i tot és interessant, perquè ens obliga a continuar aquest diàleg en el lloc on ella el va deixar. I a més, i ara somric, ho faig en pla també un poc interessat, perquè jo crec que Joan Fuster despertarà molt prest, tornarà a despertar molt prest, després de l'any que li vam dedicar el 22, l'interès de tanta gent, perquè ja es impremta el gros volum titulat Joan Fuster i les Illes Balears, que jo crec que als lectors específicament de Menorca també els servirà per reviscolar l'interès d'aquest gran assagista, d'aquest gran intel·lectual i també traductor.
0: De fet, traductor, entre altres, d'obres...
1: Sí.
0: Manco d'una de les obres més conegudes del tercer autor que ens...
1: Que és... Sí,
0: Perquè, de fet, Joan Fuster va traduir L'Estrany, per exemple.
1: Per exemple, entre d'altres.
0: Entre d'altres, sí. I de fet, sí. Aquesta, evidentment, no la va poder traduir per una qüestió temporal, però acabarem amb una darrera recomanació que pertany a la literatura universal, que també té connexions en l'illa, que té connexions amb... Vostès, i que
1: tot, si tot està lligat, sí.
0: Tot està lligat, i quina és aquesta?
1: Sí, a veure, jo hi he pensat, però no m'hi puc resistir, perquè és el que em neix. Jo he de recomanar El primer home, d'Albert Camus, aquesta novel·la pòstuma, que no es va publicar fins l'any 94, i que realment va obligar a repensar Camus i a tornar-lo a col·locar en el centre del nostre món més gros. I el recomano perquè és una gran novel·la, és una novel·la bàsicament de formació, una novel·la de formació, així es diu, una novel·la inacabada, però que tot i així és meravellosa, perquè m'agradaria llançar un missatge una vegada més, em sembla que ja ho he fet, perquè és la novel·la dels menorquins d'Algèria. És una novel·la que té uns lectors privilegiats que som la gent de Menorca. I això ho hauríem de tenir clar. Si volem realment conèixer què va significar la gran emigració menorquina a Algèria, el fruit més destacat és Albert Camus, llegim El primer home, perquè tenim assegurades tantes coses, tenim assegurada emoció humana, tenim assegurada bellesa literària, però tenim assegurada també memòria, que és memòria menorquina. Per tant, jo crec que El primer home hauria d'ocupar un dels llocs primers dins les biblioteques de tots els menorquins i menorquines.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que han estat molts, però especialment La il·lustració a Menorca, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Fina, per acceptar de participar en aquest programa. Ha estat un plaer mantenir aquesta conversa en tu.
1: Moltes gràcies a tu, Isma, per dur endavant tot aquest projecte, que el trobo interessantíssim i que ens permet allò de retrobar-nos amb els nostres escriptors i escriptores, i per tant estàs enriquint molt tot el nostre món referencial. Moltes gràcies a tu i a Ràdio Far. Sí.
0: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca. Salut!

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tan enfora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Son Blanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. Que la Molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Calagaldana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia. Diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes.
1: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro des Mercadal.
2: Aquest concurs es celebra cada any. Un any es fa poesia i l'altre narració curta. Hi participen tots els alumnes de quart, cinquè i sisè. Pot ser en català o en castellà. Tota la feina l'hem fet a l'escola. I hem hagut de dedicar unes quantes hores.
3: Vam agafar idees. Vam fer una primera versió de la història, que els mestres ens van corregir. Després la vam passar nosaltres a net amb molt bona lletra. També vam fer un dibuix per a la portada. Finalment, vam pensar un pseudònim perquè el concurs fos totalment anònim.
4: El passat dia 2 de maig es va fer un acte a la sala multifuncional, on el jurat va anunciar els guanyadors i finalistes. També es va fer una menció per un alumne que s'hagués esforçat molt, que van triar les tutores.
5: Cada un va rebre un llibre d'enigmes, com a premi. És un concurs que ens motiva a ser creatius i a voler fer-ho millor. Seguidament llegirem les narracions guanyadores.
6: La meva història se diu Els cinc enganxats i sóc en Gerard Pons Ramon, de pseudònim Boi. Hi havia una vegada cinc germans adolescents que vivien a Barcelona. Allà, en Jan, en Nico, en Quim, na Leix i en Enric feien feina al centre d'informàtica. En canvi, en Marc feia feina a la biblioteca municipal perquè li encantava llegir. Ell organitzava tots els llibres de la biblioteca, els col·locava, els expulsava, tots mancos de la secció d'informàtica, que no li agradava gens. Un dia, quan en Marc va tornar a casa seva, va veure que els seus germans no havien arribat i es va preocupar. Va cridar a la botiga 5 vegades i no contestaven. Després, a tots els seus germans, i tampoc van contestar. Va anar fins al centre d'informàtica, allà estava obert, i va entrar. Quan va entrar, va trobar tots els llums encesos i totes les màquines apagades. Va cercar i no trobava res. Després va veure un llumet i es va atracar. I era una màquina de videojocs. Quan es va atracar més, va veure 5 personetes petites a la pantalla. Després es va fixar en ells i va veure que eren els seus germans, que havien entrat al videojoc. Quan en Marc els va veure, es va quedar de pedra i va començar a córrer fins a la biblioteca. Quan arribava, la porta estava tancada. Estava tan sorprès que no es va aturar de córrer i va rompre la porta de la biblioteca. Va córrer fins a la secció d'informàtica, va cercar fins que va trobar el que volia. Un llibre que es deia Com resoldre problemes d'informàtica. Després va tornar al centre, es va posar a llegir i a cercar com treure personetes del videojoc. Quan ho va trobar, no li va agradar gens. S'havien de passar el videojoc i justament era el joc que més dominaven. Com que els seus germans no el sentien i ell tampoc, va escriure un paper que s'havien de passar el videojoc. Quan els seus germans ho van veure, van caure redons i en Marc es va pensar que els havien matat. Però al cap d'una estona es van aixecar i en Marc estava adormit damunt la màquina. Quan els germans el van veure, es van posar en marxa per passar-se el videojoc. Els van anar eliminant a tots. En Jan era el darrer que quedava viu. Estava molt cansat, però quan estava a punt de caure, va veure una porta que duia a la sortida de la màquina de videojocs. Es va obrir la porta, en Marc es va despertar i va veure tots els seus germans vius.
1: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro des Mercadal.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots, i cap carta no m'arriba.

Benvolgut, Brian Sibley. Tinc alguna cosa per explicar-te. Hi haurà de ser breu. Ho lamento, però estic submergit a la meva propera pel·lícula, Something Wicked This Way Comes, i no tenc secretària. Mai la vaig tenir. Pel que he d'escriure les meves pròpies paraules. 200 a la setmana. Disney és un somiador i un fabricador. Mentre la resta de nosaltres ratllàvem sobre el futur, ell el va construir. Les coses que ens va ensenyar a Disneylàndia sobre la planificació de carrers, el moviment de masses, el confort, la humanitat, etc. Serà la influència dels constructors, arquitectes i planificadors urbans del segle vinent. Gràcies a ell, podrem humanitzar les nostres ciutats, planificar de zero petits pobles on estarem en contacte una vegada més i farem funcionar la democràcia perquè sabrem qui votem.

0: D'aquesta manera comença la resposta de l'escriptor de ciència-ficció Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, llibre que recomanem, i data del 10 de juny de 1974. Li escriu el seu col·lega Brian Sibley, qui, en la seva carta, expressava el temor als robots de Disneylàndia. Un temor a les màquines que ha estat i és un dels grans arguments del cinema de ciència-ficció i una por molt present avui en dia amb l'auge de les intel·ligències artificials. Nosaltres saltarem la primera part de la carta on Bradbury escriu una oda de la figura, segurament visionària, de Walt Disney i ens centrarem en la seva darrera part. Però abans d'endinsar-nos en el temor a les màquines, anem a donar un petit spoiler de la conclusió a què arriba Bradbury. Comencem a Pistolari Express, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons.
1: Disney va tenir molts errors, paradoxes i equivocacions. També va estar ple de vida, veritat i visió. El que ratlla per tots nosaltres, eh? Tots som misteris de llum i foscor. El món

0: dos llogats, que van viure en l'imperi austro-hongarès fins a 1848. El terme va ser emprat per primer cop amb el sentit actual per Karel Čapek a la seva obra teatral Robots Universals de Rossum, escrita en col·laboració amb el seu germà Joseph el 1920 i interpretada per primer cop el 1921. A l'obra anomenava d'aquesta manera uns androides. Encara que els robots de Čapek eren humans artificials orgànics, avui en dia el mot robot es fa servir per a tota mena de mecanismes automatitzats, no necessàriament en forma humana. A la primeria dels anys 1920, els robots universals de Rossum van arribar als escenaris londinencs, la qual cosa va ajudar a popularitzar el terme. Čapek, de bon primer, havia pensat en algun derivat del llatí labora, però un germà seu el va convèncer perquè emprés el txec robota, treball forçat, a l'hora de designar les seves màquines. Čapek, de bon primer, havia pensat en algun derivat del llatí, com labora, però un germà seu el va convèncer perquè emprés el txec robota a l'hora de designar les seves màquines. Un robot pot tenir característiques físiques o funcionals similar a la dels humans. En aquest cas, tècnicament, es parla de robots humanoides. Mentre que la ciència-ficció és molt més comú el terme androide. I a part, hi ha el cyborg, que és organisme cibernètic. És una persona amb parts electròniques integrades al seu cos. A la ficció, de vegades, es parla de persones o parts del cos biòniques.
1: Postdata 2. Tampoc no puc resistir-me a comentar sobre la teva por als robots de Disney. Per què no estàs espantat dels llibres? De fet, és clar, les persones s'han espantat pels llibres al llarg de la història. Són extensions de les persones, no les persones mateixes. Qualsevol màquina o robot és la suma total de les formes en què són usades. Per què no enderroquen tots els robots amb dispositius de càmera i els mitjans que té per reproduir aquest contingut, això que anomenem projectors als teatres? Una pel·lícula animada per projector és un robot no humanoide que repeteix veritats que nosaltres li injectem. És això inhumà? Sí. Projecta veritats humanes per humanitzar-nos, més del que no ho fa? See.

Però tenim por als robots? I si en tenim, com és? Com hem esmentat anteriorment, la intel·ligència artificial està agafant força en el nostre dia a dia. Però tot i trobar-se en un estadi primerenc, mira el futur, no desperta precisament tranquil·litat. Sinó més aviat una inquietud encoratjada per les infinites referències de la cultura popular. Sembla que estem descendint per una vall inquietant.

La teoria de la vall inquietant va ser formulada per l'expert en robòtica d'origen japonès Masahiro Mori, el 1970. L'assaig ens diu que els robots ens són complaents quan s'abasteixen de qualitats similars a les persones, però no obstant, en assolir una gran semblança a la nostra aparença és quan s'eleva la por en aquestes màquines. La vall inquietant, l'afinitat, per les seves característiques, que sentim alguna cosa que se'ns aproxima, és així una metàfora del procés que experimenta una persona en trobar-se davant d'humanoides. És a dir, l'augment de trets humans en alguna cosa que no és humana

0: ens provoca una sensació d'estranyesa que es fixa en un espai ampli, allunyant els nostres sentiments més agradables cap a aquella cosa. La teoria explora el grau d'incomoditat i rebuig que experimentem davant d'aquestes representacions, tant en el món físic com en el virtual.
1: Aleshores, finalment, arribem als robots que tens. Per què tema alguna cosa? Per què no crear juntament amb això? Per què no crear professors robots que ajudin a les escoles on l'ensenyament de certes matèries són avorrides per a tots? Per què no tenir Plató assegut a la teva classe sobre Grècia, responent alegrament sobre la seva república? Estimaria experimentar una cosa així.
0: Com és que passa això? Hi ha diverses teories al respecte. Aquella que diu que l'ambigüitat entre allò humà i el que no ho és confon i inquieta el cervell. O bé la que diu que és una defensa natural a la malaltia tant mental com física o a la mateixa mort. O aquella que diu que la idea que un robot pugui pensar i sentir com una persona és el que genera la por de la que estem ratllant. O simplement, potser sigui alguna cosa més filosòfica que té a veure amb la nostra idea de qui som en realitat, com mirar-se a un mirall i descobrir els nostres mals, els nostres monstres, la representació de les característiques obscures que tothom porta a dins. Dràcula, Jack l'Esbudellador, Aníbal Lecter són representacions de la nostra maldat pura, mentre que els zombis ens recorden la buidor que poden tenir les nostres vides.

0: Els robots funcionen d'una manera semblant, fent-nos dubtar de la qualitat que més sovint s'esmenta quan volem diferenciar-nos de la resta dels éssers vius: la nostra capacitat d'autoconsciència. Llavors, realment, som éssers especials? I si aquesta autoconsciència és finalment assolida per màquines que nosaltres hem creat, en quin lloc ens deixa això? La revolució de la intel·ligència artificial ens prendrà també l'autoconsciència pròpia dels éssers humans?
1: No tinc por dels robots. Tinc por de les persones. Persones, persones. Vull que ells es mantinguin humans. I els puc ajudar a mantenir-los humans amb la sàvia i amorosa ajuda dels llibres, pel·lícules, robots i la meva pròpia ment, mans i cor. Tinc por dels catòlics matant els protestants i viceversa. Tinc por dels blancs matant els negres i viceversa. Tinc por dels anglesos matant irlandesos i viceversa. Tinc por dels joves matant els vells i viceversa. Tinc por dels comunistes matant els capitalistes i viceversa. Però els robots? Déu meu, els estimo. Els faré servir humanament per ensenyar tot el que s'ha dit a dalt. La meva veu en sortirà i serà una maleïda bona veu.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Biblioteca Freak, capítol 72, en el que continuem el nostre viatge espacial, però amb un to no tan seriós, sinó més distès i humorístic. Tancant temporada amb la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Una novel·la que no vos farà xapar de riure, però sí que vos esbossarà un somriure durant tota la novel·la. Amb un humor subtil, irònic, fi, anglès, vulgui dir el que vulgui dir això, i, sobretot, que vos revelarà el que és realment important a sa vida. Dur sempre damunt una tua bola. Descobreix com és escoltant el capítol sencer a radiofarmenorca.com i fins a temporada que ve.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibuné.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibuné presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Teues mans,

0: Ens acompanya Antoni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

0: Ay, te
1: ¡hola!

飞了。

Herbicida, calma, lamento. Jo només crec que tot l'univers

0: But
1: Hey! Put the leg on!

Thank you.

bisa ukur tuh.

0: estat però trobareu buites meu plat i a la més net i escurat flaca.
1: Vamos a ver si está.

Thank you.

0: casar, porque és pel dut sempre.
1: Aquesta ni una.

Deixamos durar.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

però in canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, som com un trasto.

Benvingudes i benvinguts. Actualment estic en fase d'investigació, entre cometes, per a una segona novel·la, tot i que hauria de practicar una segona i tercera i quarta fins a l'infinit revisió de la primera novel·la, perquè així és com està. Les editorials a les que l'he enviada es veu que ha anat directament en els fems. La meva idea és escriure una distòpia i per aquest motiu estic llegint sobre el futur més pròxim i també distant. I bé, amics, amigues, amats, amades, el futur que mos espera sembla no ser gaire polit. Per aquest programa, per acabar amb aquesta microsecció de llibres rars, com un complot de mosques per acabar amb l'humanitat, duim el llibre d'un autor visionari, un llibre publicat el 1970, que ben bé podria haver estat escrit en aquests dies. Avui, a Biblioteca Freak, l'exhibició d'atrocitats, de J.G. Ballard.

I començam amb la peça inaugural del mític Closer, de Joy Division, amb aquest Atrocity Exhibition, amb les portes obertes de Cecil, en el que la gent havia pagat per veure el seu interior. I com en els anteriors programes, ens trobam amb una novel·la amb una narrativa no tradicional, composada de 15 capítols, escrits en diferents anys i recopilats per aquest volum, que funcionen com a relats independents. Per tant, no hi ha un principi ni final clar, però que cobren qualque tipus de sentit en estar rodejats d'ells mateixos. Capítols que estan formats per micronovel·les o novel·les condensades, com les anomena Ballard, petits fragments, trossos que es desprenen d'una ment que observa el món a tope de tot tipus de drogues. Encara que, com diu Ballard, no hi ha droga com sa ment. Una fragmentació que s'estén com un virus informàtic fins al protagonista, qui es romp en diferents personatges en cada capítol. És un metge, un pilot d'un bombarder, assassí de presidents, víctima d'un accident de cotxe, etc. Una desfragmentació de sa personalitat que provoca sa pèrdua de contacte amb sa realitat, sa qual cosa produeix aquesta paradoxa, que els instruments des que disposa el protagonista per comprendre sa realitat són els mateixos que l'allunyen d'ella. Escolta un mateix, sa cultura de ses celebritats i tot tipus de simulació. Una inestabilitat mental en sa que sa frontera entre sa cordura i sa bogeria és un fil tensat a punt de petar.

continuam amb Polanski i l'Ardor, amb el seu ataque preventivo de la URSS. En el que se por a ser atacats, aquests dos bàndols es plantegen ser els primers en premes botó vermell dels missils abans que l'altre. Què faries, tu? Perquè l'estigma nuclear, la mort, la destrucció, els fantasmes i amenaces floreixen en les pàgines d'aquest llibre. Una exposició, un espectacle, un museu itinerant d'atrocitats, tant físiques com mentals, d'un període comprès entre els anys 1945, recordam Hiroshima i Nagasaki, fins al 1969, molt present la guerra de Vietnam. Uns fets que fan presagiar un escenari quasi postapocalíptic i per això trobam en la novel·la una ambientació devastadora. Desolació urbana i abandonament, platges solitàries, autocines en desús, etcètera.

0: 昭和16年12月8日、日本はアメリカ、イギリスなどの連合軍を相手に太平洋戦争に突入。4年が過ぎた昭和20年、アメリカ軍は太平洋を次々と攻撃しながら日本本土に戦線を絞り込んでいた。あらかじめ日本の航空基地を壊滅させたアメリカ軍第20爆撃兵団は、空の要塞と呼ばれるボーイング29の大編隊による日本本土絨毯爆撃を開始した。それは人類が初めて体験する激烈な空襲となった。一方、アメリカではマンハッタン計画と呼ばれ、オッペンハイマーをはじめとする科学者たちが3年越しに研究を続けている核兵器の製造が完成されようとしていた。
1: Un llibre malaltís i obsessiu, el més obsessiu de totes les seves novel·les. La geometria i les màquines, la col·lisió entre lo privat i lo públic per mitjà de l'exposició de les celebritats i dels mitjans de comunicació, els accidents de cotxe i el sexe deshumanitzat que Ballard desenvoluparà en la següent novel·la, Crash, molt recomanable també, la ritualització de la violència, els simulacres. Una obsessió que s'accentua amb la repetició de paraules clau durant tota la novel·la. Formigó-ciment, geometria, automòbil-cotxo, etc.

0: In slow motion, the test cars move towards each other on collision courses, unwinding behind them the coils that ran to the devices by the impact zone. As they collided, the debris of wings and fender floated into the air. The cars rocked against each other as they continued on their disintegrating courses. In the passenger seats, the plastic models transcribed graceful arcs into the buckling roofs and windshields. Here and there, a passing fender severed a torso. The air behind the cars was a carnival of arms and legs.
1: L'exhibició d'atrocitats no és un llibre fàcil ni benvolent, en el que se mos exposa diferents formes de violència irracional, la tecnificació de les relacions humanes i les diferents formes de terror postnuclear. És un llibre per estómacs que no coneixen el vòmit, que t'apega una cosa a les parts delicades que has d'encaixar amb els ulls tancats i les dents apretades. L'autòpsia d'un cervell psicòtic, amb però de gran lucidesa, que es demana què passaria si interioritzam totalment la informació que m'ho rodeja, la incomprensió i l'alienació, viure pendents de ficcions per poder viure en altres ficcions, mentre la veritat estaria enfonsada davall tones de fems, de propaganda barata i comercial i mitges veritats.

el matrimoni entre serró i el malson que ha dominat el segle XX ha donat llum a un món molt ambigu. Entre el paisatge de les comunicacions es mouen els fantasmes de les sinistres tecnologies i els somnis semblen comprats per doblers.

I amb aquesta reflexió de Ballard posar en punt i final la recomanació d'avui. Vos deixam amb el hitazo dels 80, Enola Gay, de Orchestral Manowars in the Dark. Perdó per la pronunciació. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima. Thank you.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears, i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern, una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparagueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'esparagueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparaguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà esparagueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure. Mentre que d'altres, les mascles no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp. Avui...

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mà. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma.
1: Uh-huh.
0: I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
2: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
0: Exactament.
3: Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
3: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
3: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
1: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
1: Bueno, perquè, a la meva.
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
3: Ah, tots som turistes, inclús tots, a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
1: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
1: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
3: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no 100%, perquè ja per anar a la platja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
3: Bueno, que estàs entrant a monopolitzar els plaers.
2: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
3: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: el centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Samesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
3: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
3: Sí, no, jo crec que òbviament tot això són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
2: analitzar com canvia el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
2: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: Està perfecte.
0: ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i ho comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no? De tenir alguna cosa, portar un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho. I
1: Has de
2: és
1: treure un
2: addictiu.
1: altre disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, un record especial o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi han com dos per diferents, vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però
0: Sí.
2: va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família.
0: Clar.
2: No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món.
0: Clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. O sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era de llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, benvingudes a un nou programa de maquetes, a una nova entrevista amb un músic d'un grup mític de Moa. Ja trobo que el terme grup mític és el primer que se t'ocorreix quan penses en grups de Moa. Avui xerram des Láser, avui xerram d'aquest grup que durant els anys 80 va tocar pues, quasi tots els puestos on tingués un enxufe, estaven en Láser tocant, i tenim en Berto Gomila. Benvingut, Berto, gràcies per venir.
2: Hola, què tal?
1: Anem a xerrar un poc de la seva carrera, de Láser i de tota aquesta música tan guai que van fer, però abans de començar, per posar-vos en situació, i si algú encara no l'ha sentit, que no crec, anem a posar el tema potser més famós de Láser, que es diu Vestida de Pantera, i arrencar amb Berto.
2: Vamos. Vale.

0: I de fins aquí, aquest Vestida de Pantera, aquest clàssic de Slasher, però anem a tirar una mica més enrere en els temps. Berto, tu com se te fiques vereno des rock and roll? Com, quin moment dius, hòstia, jo m'agrada la música, jo no vull jugar a futbol, jo no vull fer una altra cosa, jo el que vull és tocar seguit terra?
1: Sí, bueno, jo vaig començar bastant jove, ja que tenim en compte que jo som de l'any 51, vull dir, ha plogut molt ja, i jo la música m'ha agradat de sempre, perquè a casa meva també havia tingut familiars que eren músics, encara que eren de guitarra clàssica, i també he tingut sempre havia sentit música, i des de molt petit ja vaig començar, me va estirar la música.
0: I de guitarres clàssiques, perquè té, eh?
1: No, mira, si guitarres, te puc dir que jo en tinc dues de clàssiques, que eren de l'àvia, i una de l'àvia i una de sàvia.
0: Sí.
1: Una
0: Jo n'he vist una
1: és...
0: d'aquestes, la vas dur tu per la botiga una vegada, no?
1: Pot ser,
0: aquesta,
1: pot ser que
0: sí.
1: Lo
0: Ara
1: tingués.
0: Que ho dius.
1: Però són molt antigues i molt apreciades. Són de xicle... Hi ha una que és del final del segle XIX i una
0: aquesta.
1: altra del principi del segle XX. Una és una guitarra tard, bé, és igual, ara no sé, no coneixerà els
0: Bueno,
1: dos, però bueno, bé, és igual,
0: després ja m'ho comptes.
1: No però vull dir, jo després sempre, des de 14-15 anys, escoltava molt ràdio, compraven discos, juntament amb el meu germà gran, en Juan José, compraven discos i escoltava molt, molt Ràdio Monte Carlo i Ràdio Carolina, aquests vespres, que eren unes ràdios que
0: això
1: havia...
0: Això van dels anys 60, amor.
1: Sí. No,
0: I on era... compràvem discos, amor, dels anys 60?
1: Ui, era molt, molt complicat. Hi havia la botiga de Philips, venien qualque cosa, inicialment, però jo a Philips...
0: A Can Estrada?
1: Sí, a Can Estrada, exacte. Allà venien discos, allà, discos. Però en aquell temps els discos que compraves era del Duo Dinàmico, José Guardiola i aquesta gent, no? Després ja van fer un salt, ja van començar Xirex, els Salvajes,
0: sí, sí.
1: Doncs no, bueno, i molts grups d'aquests, i després van venir els Brincos, etc. I tot això ho escoltava molt, i els Beatles, i els Rollings, i ho vam escoltar molt, i des de jo que tenia 14-15 anys ja m'agradava, i de fet, amb 16 anys ja vaig tenir la meva primera guitarra elèctrica.
0: En 16?
1: En 16 Allà. Anys, que era una cosa molt rara, perquè a Menorca no venia, però de repente un dia una botiga que havia al carrer Sant Moreres, davant del... una altra botiga de sabates que deien Can Pingüino, davant hi havia una botiga cosa d'electrònica d'un tal Tejedor, que de repente el mostrador vaig veure una guitarra i tot d'una vaig pensar que era un Stratocaster, i peca, la forma de... i vaig atracar, no, i no era un Stratocaster, era una Invicta.
0: Invicta.
1: Però que en aquell temps també valia un pastons, perquè ara no me'n record si eren 7.500 pessetes, que en aquell temps era molt.
0: Era un pastón,
1: però me'n record, mira, que per un cert costat me la vaig poder comprar, i això va ser la primera guitarra elèctrica. I a partir d'allà, ja amb un parell d'amics, ja van anar a un ball de casa, perquè antes feien ball de casa.
0: Ball de casa?
1: Ball de casa, que deien. O sigui, els grups
0: un guateque, o què?
1: Sí, que després va dir un guateque. Nosaltres aquí dèiem ball de casa. O sigui, nosaltres anàvem a una casa amb un tocadiscos, amb els discos que teníem, posaven allà, i el Lots i el Lotes.
0: Sí.
1: Això nosaltres vam començar, quan jo anava a quart, en 14 anys, vam començar el ball de casa. 14-15 anys feien ball de casa. O sigui, a tu te n'enfots.
0: No,
1: però en aquell temps, que ser, en aquell, ara vosaltres ho heu tingut tot fet ja, tot trobat, ara sí. Ja esteu de volta, no moltes coses.
0: Però ara és més complicat
1: temps...
0: comprar discos al món que quan tu, perquè ara no em pots comprar al món, que no te'n vagis a Mestral.
1: No, a Mestral em pots trobar qualcun.
0: Però, no, no,
1: però bueno, bé, o sigui que jo m'havia de fa estona.
0: Ja veus. Sí. Pues, et compres el teu primer instrument en 16 anys,
1: sí.
0: i montes el teu primer
1: sí,
0: grup, quan?
1: El primer grup, després, sí, ja molt ràpidament, juntament amb el meu germà gran, en Juan José, en Andrés Vargas, que tocava la bateria, que després va tocar amb els Nòvegs més endavant, i amb un que no tocava mai més, que era en Pepe Buñuel, van tocar, que ell no sabia tocar el baix. O sigui, jo en aquell temps sabia fer tres acords de guitarra, tres acords. I jo ensenyava als meus germans acords de guitarra i ensenyava a tocar el baix. O sigui, era
0: bueno,
1: un cal,
0: eres el profe...
1: Però així tot tocava. I bé, jo t'ho puc dir que la primera actuació, entre cometes, un poc en sèrio que vam fer, va ser a un festival homenatge que es va fer a Naïta, una cantant de...

0: 67, perquè havia sortit el Sgt. Peppers.
1: 67 és aquest disco.
0: Devia ser, perquè jo vaig cantar Sgt. Peppers, precisament.
1: Ah, sí? Vau tocar aquest tema? Sí, sí. Ostres!
0: No vull saber com va sortir, però bon, la van cantar. Van cantar una d'aquesta i una dels Monkees.
1: Una dels Beatles i una dels Monkees. Hòstia, que guai, tio. Bons, boníssims temes.
0: I a partir d'aquí, pues, van anar fent.
1: Una curiositat, una tonteria. Sí. Sgt. Pepper surt a l'estiu del 67. I a Menorca arriba ràpid o tarda mesos en arribar a un disco així?
0: Bé, és veritat. Curiositat, que no tinc idea de com funciona això. Si aquesta la vam fer perquè ja teníem el disco o l'havíem escoltada per la ràdio, és veritat que no me'n recordo.
1: Vale.
0: Però jo diria que... No sé, no t'ho puc assegurar. No, però bueno, sempre arribava un poc més tard.
1: Sempre una, clar.
0: No sé si va ser aquí dintre el mateix 67 o a principis de 68. I jo no me'n record com... d'on va sortir que el feiessin la versió aquesta nosaltres.
1: Que guai. El primer bolo no és principal, no està malament.
0: Sí,
1: no està malament.
0: Estava bé.
1: I segueixes tocant pues, durant tota la dècada dels 70, també.
0: Bueno, en aquella dècada, més o menys, vaig anar fent grupos, bàsicament, amb el meu germà, en Nando, que després seria cantant de Láser.
1: Correcte.
0: Van fer diversos grupos, principalment, com a bateria, teníem en Jeff Estrada, que ja per mala pata fa uns anys no es va deixar.
1: Correcte, sí que es va
0: deixar. I era una persona molt peculiar, però amb ells van fer diverses actuacions, bastantes actuacions, però nosaltres sempre ho fèiem. Bé, nosaltres des del principi, almenys jo i el meu germà, de qualque manera també, han tocat sempre per Amor a l'Arte, que es diu, no?
1: Sí.
0: Han tocat, aquí molta gent ha volgut tocar en grups per anar a hotels, per fer doblers i això. Nosaltres sempre hem volgut tocar... els doblers, benvinguts siguin, sempre dic mateix,
1: clar,
0: no? Però sempre per passar-ho bé, no? I en aquell temps van fer diversos grups, ja dic, amb en Nando, amb en Jeff, a vegades també se'ls va afegir amb Majuelos, Juan Majuelos, que toques baix, no sé si el coneixes.
1: Hòstia, ara m'assona molt sonar el nom aquest, però...
0: Sí, no també he tocat amb diversos grups i amb diversa gent, també és un bon baixista, i vam estar així fins que ja no us ficàvem a principi dels 80, en què Láser va cridar en el meu germà per abans si podia anar a cantar amb ells.
1: Jo tinc entès que Láser es forma el 79, però vosaltres en trau de més tard.
0: Realment, no? jo crec recordar que en Sisto, en seva enciclopèdia, diu això, però per el que jo sé i el que m'han dit, l'any 78 i 79... No.
1: L'hora de revisar.
0: Bueno, Sisto ja el coneixem.
1: Sí, no? I aquest llibre seu...
0: És una bíblia.
1: El tinc aquí davant, ara mateix, no?
0: Per consultar de
1: sol. Això m'ha anat genial, però, aquest programa.
0: Jo el que en diuen primer, que es pre-Láser, es deien de nom Tartana, i l'any 78, 79, 80, així, anaven a tocar hotels, i eren bàsicament en Sixto Cabiró, que bateria, després havia en Javi Pons de l'American Bar, que tocava el baix,
1: correcte,
0: i en Pepe, seu germà en Pepe, que tocava en guitarra. I després ho tenien un quart membre, que sempre, membre vull dir musical, vull dir doncs, que tinguessin...
1: Sí.
0: Que per circumstàncies van anar barabratant. Primer van començar amb un teclista que crec recordar que es deia Julián, després va entrar un guitarrista que estava fent Samiliquí, després va anar un altre, després un moment determinat amb ell va tocar en Juanjo Tortosa,
1: sí,
0: que
1: també,
0: és un gran teclista, que si tu t'has documentat en l'enciclopèdia d'en Sisto, hauràs vist que, i és cert, que ell va ser músic de Miguel Ríos.
1: De Miguel Ríos, s'ha llegit, sí.
0: De Miguel Ríos,
1: no tenia...
0: un teclista molt bo, jo he tingut la possibilitat de tocar amb ell diverses vegades, i és un teclista molt bo. I ells després, però realment, això, el que sempre m'han dit, que com a l'Àsia, com a tard, realment, pràcticament ja era el 81, com van començar com a l'Àsia. Que ja, a part de... d'en Sixto, en Pepe, en Javi, s'hi va afegir en Miquel. En Miquel Pons, també.
1: En Miqui. Sí.
0: Jo sempre li dic Miquel, però molta gent ho coneix per Miqui.
1: Sí, jo sé.
0: Vale. I ells van estar tocant, al principi cantava en Pepe, i van cridar en Nando, el meu germà, en el 83, més o menys, el van cridar, va incorporar. I també... just antes o just després que ell, o quasi a la vegada, s'hi va incorporar també una segona bateria, que era en Tomeu Fiol. Amb això, Láser va agafar una característica molt inusual a Menorca, bona emocional, no?
1: Sí.
0: Vull dir que,
1: total,
0: que no es havia presentat mai, no? Que un grup tingués
1: dues bateries,
0: no?
1: Per què teníeu dues bateries? Saps la pregunta?

0: compte que t'ho vull fer.
1: Pues, la veritat, espero que no t'ho vull dir que fos per mostrar sobre, eh? No, però no, li donava una força, perquè...
0: Home, ho crec.
1: En Sixto era ja un bon bateria, tenia les seves polèmiques personals, a forma de ser, d'això, però com a músic era un bon bateria. En aquell temps, ell després es va armar prest una bateria electrònica d'aquestes, que jo no m'agraden gens, però bueno...
0: Es van armar molt.
1: I en Tomeu tocava l'acústica, i entre tots dos es complementaven molt bé, i la base del grup, pues, no vull dir que la bateria ho tapava tot.
0: No, però bueno, però bon estruent.
1: Li donava molta força, no? Sí. I a més, també una altra cosa que va tenir, que en aquell temps, que en comparació amb els altres grups que hi havia per aquí, pues, l'equip que va aconseguir tenir era bastant potent. No,
0: vale.
1: No faig demanar quina potència tenien, però era bastant potent, amb bafles ja eren bastant professionals, de manera que quan actuaven, pues, es notava, la música es notava, no?
0: Sí, es notava.
1: I tenia molta empenta.
0: Aquesta és una altra, no?, que també éreu pioners en aquest sentit, un dels primers grups, o el primer grup que tenia el seu propi equip de,
1: sí,
0: equip de so,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és
1: exacte,
0: una cosa
1: exacte.
0: Que més o menys tothom avui dia pues, té un equip que t'hi va fer coses,
1: sí.
0: I vosaltres vas els primers que et vau comprar un equip a Palma, a Mallorca, no?
1: I, bueno, el que cada vegada que anàvem a fer actuació, bueno, ells i després quan hi vaig entrar jo, era una facècia, que es diu, perquè vull dir, entre el sonido rosa i no sé què, no sé quantos, per fer que sonés bé tot allò, començaven a les 4 de vespre per començar a tocar a les 12, millor, saps? Era un poc complicat de son, però bueno, al final pues, sonaven, no? I ja dic, en Tomeu i en Nando van entrar al 83. I això, un bon dia, jo en aquell temps tenia una botiga de venda de mobles de cuina a l'Esplanada, que es deia Estudi 48, estava ben tranquil, amb aquest aspecte. Havia tingut un problema personal que estava un poc en baixa forma, però va venir un dia en Sixto i em va dir, Sixto sempre primer te fa un poc el roncero, tal i qual, eh? I després al final va dir, si m'agradaria tocar amb ell. Jo vaig dir, perquè no sé què, i em va dir que és que en Miquel, en Miqui, ho volia deixar.
0: Vale.
1: I jo, pues, donar les circumstàncies, al final allò vaig dir que sí, no? Vaig dir que sí i em vaig incorporar. O sigui, jo me vaig incorporar i dir que era el 85, cap avançat ja el 85, me vaig incorporar i després ja va ser que després quan ja després van fer el disco de Vestida de Pantera.
0: És a dir, éreu dos bateries, baixista i guitarrista, que són els germans de l'Amèrica.
1: Sí.
0: Un altre guitarrista que és tu, i el teu germà cantant, i tocant la guitarra també?
1: No, el meu germà cantava. El meu germà en aquell temps cantava.
0: Vale, mogollon de gent, tio.
1: Sí, era...
0: Bueno, hora de cobrar devia ser un rotllo, perquè clar, entre no, tanta dir, gent...
1: El que era molt complicat era sonoritzar les bateries, i això era...
0: Ho crec.
1: Era complicat.
0: Ho crec.
1: Però bueno, anàvem fent, teníem l'ajuda d'en Pol, que era un amic nostre que feia de tècnic de sonido.
0: Teníem un tècnic oficial, també, això està guai.
1: El teníem, i venia també, bueno, i entre ell i en Javi eren els entesos en sonido, i nosaltres no els posaven en mans d'ell. O sigui que els resultats...
0: Són coses seves, no?
1: Eren coses seves, vull dir, si sonava molt malament, els culpables eren ells, no? Doncs
0: pues, si vols escoltar un poc més de làser i seguim xerrant, de veure com sonen aquests làsers, no en directe, sinó crec que és en estudi. Un tema que m'has dit que te fa ganes posar, que es diu Dando Tumbos. Com és aquest tema? Està gravat amb la maqueta. Bueno, així es diu el programa.
1: Això és una cançó que vam fer, amb aquest cas, la música era meva i la lletra d'en Nando. La lletra era d'en Nando. I és una cançó pues, que també agradava bastant en aquell moment.
0: Doncs pues hem escoltat aquest Dando Tumbos i seguim xerrant una estona. Bé.

0: Idò, seguim xerrant amb en Berto d'aquests làsers que van fer... Làser, perdó. Làser amb dues S's. Sí, com és això?
1: Però no, no sé, espero que no fos per la SS. Com quis. Espero que no fos per no? Això, no? No sé, això és una cosa com ho vaig trobar fet.
0: Ah, vale, vale, tu no... Ho vaig trobar fet. No, haurem d'escarbar una mica més, a veure si algú ho sap.
1: No, mira, làser és així.
0: De làser amb dues S's, sí. Perquè sona molt modern, ja està.
1: Sí, sí.
0: Un grup que, pues, que com he comentat, que us vau inflar a tocar en els anys 80, ja sigui festes de poble, sí que feu hotels amb làser o no?
1: No, vam, làser com a làser, hotels no.
0: Vale, però tenim una altra formació com a làser, que sí que feu...
1: Va, en principi, làser antes, quan era antes de ser làser, o sigui, antes del 81, sí que vam fer hotel. Però era vale. Algun altre, no sé, vull dir, tantes... Crec que es deien Tartana.
0: Tartana, m'has dit, sí.
1: Es deien Tartana i vale. Havien tocat en hotels. Però després, com a làser, com a tal, a hotels no. Fèiem actuacions, festes de poble i altres coses.
0: Vale.
1: Nos vam, efectivament, nos vam inflar de tocar.
0: Bueno, sí, teníeu la fama aquesta. Sí. I vau tocar, a part de Menorca, vau tocar, he vist, a la sala Bikini de Barcelona...
1: Sí, sí.
0: Que guai.
1: Jo, quan ells van anar a Barcelona, jo encara
0: no hi era. Encara no hi eres, vale.
1: Va ser antes
0: d'entrar jo. De tonta, vale.
1: Va anar a tocar a la sala Bikini, el dia va anar molt bé, va dir que anava molt bé. El que passa que després, ja dic, aquí tothom tenia la seva feina.
0: Clar, nosaltres sempre. Música,
1: no podien dir que fossin professionals, vull dir, cada un fent fer el seu. I la veritat que... L'opció que es va poder tenir d'anar a tocar fora, va existir, el que passa que van decidir no
0: el que
1: no
0: passa fer, molt de grups aquí.
1: No fer-ho i van quedar aquí, pues, tranquil·lament, disfrutant i passant.
0: Sí, sí, sí, no? I concerts, pues, no sé si tu estaves o no, tu m'ho diràs ara, si algun d'aquests, amb l'Orquestra Mondragón, amb en Kevin Ayers, també, Lorenzo Santamaría... I fins i tot en Ràdio Futura, que guai.
1: Un concert des principi.
0: Des principi, eh?
1: Que es muntava a Menorca una sèrie de festivals i de coses, i aquí de Menorca hi anava, que solien venir de ser grups o figures de fora, i qualsevol grup d'aquí, i l'Àsser, hi anava.
0: Qualque concert que tu estiguessis, que recordis especialment, qualque festival o qualque...
1: No, concerts especial a l'Àsser.
0: Segur que hi ha algú que dius, hòstia, aquest dia sí que van sonar bé, o aquest dia sí que vaig xalar, o jo què sé.
1: O
0: vaig picar després del concert, o alguna cosa així.
1: Aquest dia van sonar bé, no sé si no sé si puc dir que,
0: clar que sí,
1: cap dia. Però jo, com un concert que a tots nosaltres ens va agradar molt, és un que vam fer l'any 91.
0: Uh-huh.
1: O sigui, bé, que, bueno, ja t'he dit que l'Àsser primer, més o menys, va tenir una etapa fins al 89.
0: Fins al 89,
1: així,
0: sí.
1: Ens va aturar, perquè cada un tenia el seu. En Sixto fa fer el seu, o cada un fa el seu.
0: Sí.
1: Però després van voler tornar a fer cosa,
0: sí.
1: I van tornar sense en Sixto, no? Vull dir, la bateria només teníem en
0: Tomeu,
1: en Nando cantant, guitarra hi en Pepe i jo, i els baix era en Javi, no?
0: En Javi.
1: I van tornar a fer coses, i amb aquest... I que record que crec que era el 91, vam fer... Estem dins un programa de tocions musicals que va organitzar l'Ajuntament de Mó, crec que es deia Estiu o Mó o alguna cosa així.
0: Uh-huh.
1: I crec que era mes d'agost, vam fer una tocció en el Claustre del Carme, que va estar molt bé. I en aquesta, especialment, el meu germà va fer una tocció increïble.
0: Bona,
1: va,
0: mira,
1: fer,
0: vols,
1: va fer una tocció increïble.
0: Alguna d'aquestes,
1: el meu germà, com a cantant, té el seu, no? Però amb un tipus de cançons... Vull dir que crec que hi ha poca gent, tant aquí com a fora, que el pugui superar.
0: No, un tio que canta guai i té una presència dir, guai, esteu germà,
1: vull
0: dir, tio que té...
1: Això, no? Perquè, vull dir, i una cosa que millor no comentat, i també, bueno, no sé si és important, antes d'entrar jo, pues, fent un repertori més variat de cançons d'aquí i d'allà, no? I a partir de... Ja havien començat a fer qualque cançó pròpia, però arrel de que vaig començar jo, ja van començar... centrar-nos més en cançons pròpies.
0: Correcte.
1: I en versions de Rollings.
0: Aquesta és una altra.
1: En cançons de Rollings, que de Rollings van agradar molt. Inicialment també van fer unes quantes d'en Sabina, que després ho van deixar.
0: Ben
1: i,
0: fet.
1: I nos van arribar,
0: molt millor Rolling.
1: I van arribar a quedar amb el Rolling.
0: Bueno,
1: en Sabina, inicial, el primer... Però jo era bastant correcte.
0: Te'l regal totalment.
1: Ara després ja ha anat navegant, ara agrada molta gent,
0: ha anat
1: navegant, però bueno, està bé, no vull dir, no vull anar malament d'en Sabina.
0: En tot el feia molt.
1: Però jo dic, nosaltres vam anar sobretot a versions de Rollins, que no us agrada molt, perquè jo l'havia sentit de sempre, i era el meu germà també, de sentir-nos a tant a jo com a, com el meu germà gran Juan José, que no agradava molt de Rollins, ell sí, també sí, sí. Se va enamorar de Rollins, i ell, pues, cantar, no vull dir que canti les cançons de Rollins millor que en Mick Jagger, però no, hi ha cançons i moments, hi ha moments que és extraordinari cantant.
0: Que guai.
1: Sí. Extraordinari cantant. El que passa que després hi ha altres moments, segons quin altre tipus de cançons, que baixa molt llistó.
0: Ja.
1: No? Perquè ara, quan ell et sent amb ganes, pues fantàstic. Vull dir,
0: sí, sí, les làser amb Rollins també
1: sí,
0: és
1: no,
0: molt...
1: No. I, la, doncs, molt i al final fèiem làser i cançons nostres.
0: A dir, Rolling Stones i cançons
1: que sí. No? Que en teníem moltes, bastant.
0: Quantes
1: sí.
0: Vegades has vist en Rolling Stones en directe, tu?
1: Però... Això que recordi... No
0: ara així,
1: sí,
0: tu demà... 3
1: o 4 o 5.
0: 3 o 4 o 5 vegades, sí.
1: David, la darrera vegada que va ser fa 3 anys, perquè que va actuar
0: a Barcelona.
1: 2 mesos a Londres, vaig veure Barcelona i el David Oro...
0: No està mal.
1: Vaig tenir la sort de...
0: No està mal. I vas veure en Ronnie Wood sí. L'any passat, no? Quan encara
1: sí,
0: just abans...
1: Ah, sí, sí, l'any passat vaig anar a Londres a veure... una actuació d'en Ronnie Wood, que va fer un disco de versions de cançons
0: de Chuck Berry,
1: i feia una actuació allà a un teatre de so, i va fer molta il·lusió anar-hi, el vaig anar a veure i vaig xalar com, bueno, fantàstic.
0: Sí, ho he vist per Facebook l'altre dia que penjaves
1: em va agradar molt.
0: M'has posat des llargues, sí, tio, sí, sí. Que no. Pues, a part d'aquestes actuacions, també hi ha les gravacions de Slash, que són dos discos que vau fer, un EP que vau gravar a Barcelona el 1984, si no m'equivoc. Tu vas gravar aquest? Sí, no? Si tu estaves
1: no, el primer era que era Dancing With You, la
0: correcte.
1: Cançó, l'altra cançó no me'n record que és el nom, la veritat no ho faig.
0: Era un single de dues cançons.
1: Era un single per l'Extender Play, vull dir,
0: era
1: en format de disco LP.
0: De 12 pulgades.
1: De disco LP, que la caràtula és un dibuix d'una barca.
0: D'una barca, sí, també.
1: Així, amb unes letres molt psicodèliques de l'Asse, no sé què.
0: Sí.
1: Aquestes van anar a gravar a Barcelona. I després, l'altre disco...
0: I tu vas gravar aquest o no?
1: No, jo aquest no. Aquest va aparèixer, tocava, qui fet solo, era en Miki. Era en Miki.
0: Vale.
1: El disco aquest el van gravar millor un any antes d'entrar jo o alguna cosa així.
0: Okay.
1: Jo ja vaig anar a gravar, que aquest el van gravar a Palma, l'estudi que es deia Digital Trop de Palma.
0: Sí.
1: Van gravar Vestida de Pantera, com a cara, i segona cara, una altra cançó que també deia així, que de cristal, que també està molt bé. I aquest el van gravar allà, van anar allà fent quants dies, va ser uns dies fantàstics allà. A més van gravar el disco.
0: A part de tot
1: van gravar el disco, que va anar molt bé. No? I a partir d'allà, i amb aquest disco, pues, va caure molt bé a molta gent, i bueno, la tenim que trucar sempre, i molt de vespre, a vegades dues vegades o tres vegades. No?
0: Que tots estem a més.
1: Perquè nosaltres també, tu que dius actuacions, però nosaltres també, per això no es coneix molta gent, per les festes d'amor...
0: Ara veus, ara surten.
1: Solien anar aquí com es diu això, en el Freginal, en el pavelló de Pa de Petro,
0: sí.
1: Pavelló de
0: aquestes també són mítiques, les
1: allà,
0: Lasses, no?
1: Allà feien les verbenes, i es posava a pic de martell,
0: sí.
1: I bueno, era durant molt d'anys van anar allà a tocar.
0: Era un poc, hi havia la verbena, diguéssim, oficial, i potser sí, hi havia la vostra o alguna cosa així?
1: Hi havia la verbena oficial i nosaltres. El que passa, la verbena oficial també hi anava gent, però
0: sí.
1: Tota, entre cometes, la joventut i més...
0: Sí. Més guai, doncs anaven a veure...
1: Avui en dia pues, venia allà en el Freginal i es posava pic de martell i la gent s'ho passava molt bé i nosaltres ho passava molt bé. Per això hi ha molta gent que inclús ara vas pel carrer a vegades i diu, no", i se'n recorden de les festes.
0: Està guai, està superxulo. Anda que no ho és xulo. També t'encantes que van quedar bastants de temes vostres sense gravar, que teniu moltes cançons que potser
1: sí,
0: no vau poder
1: sí,
0: gravar
1: sí,
0: com
1: sí,
0: toca.
1: Sí, no, nosaltres ho havíem dit abans de gravar, però... Jo t'he dit, com que nosaltres després ho fèiem purament per passar-ho bé,
0: ja.
1: Pues el que vam fer, van gravar unes quantes maquetes, per exemple, aquesta cançó que has posat, Dan de Tumbos,
0: sí.
1: És una maqueta d'aquestes, no és que soni molt bé, però bueno, és el que vam fer, i d'aquestes en van gravar unes quantes. I després en van seguir fent moltes més, que ja dic, la majoria de cançons... El de fer el meu germà, en Nando,
0: sí.
1: Tant la música com la lletra. Jo vaig fer unes quantes també. En Tomeu, la bateria, també va portar qualque lletra.
0: Ah.
1: Però vull dir, en tenia moltes, i em van quedar moltes, perquè després van continuar, i sempre en sortien de cançons, ja, i de fet van tenir moltes que en directe no el van arribar a fer mai, que això.
0: Ja veus.
1: I amb aquestes gravades, o que banda.
0: Pues mai és tard, tio. Però gravant si pots posar... No? Avui dia és fàcil gravar en diu, tu saps?
1: Sí,
0: és fàcil gravar coses a casa,
1: sí.
0: No? Pues
1: sí,
0: jo
1: és
0: que
1: fàcil,
0: sé.
1: Sí, mira, sí. No és molt complicat.
0: Si no, jo conec un tio que té un estudi, no?
1: No és molt complicat gravar. El que passa que has de tenir les possibilitats, ganes, tothom. I no, sí. No, el que passa que després l'àser, ja dic, durant es, el 90 van anar fent actuacions, és qui t'ha dit, en Tomeu, en Javi, en Pepe, sí. El meu germà i jo, van fer, i després ja no van posar en els 2000 i van seguir, però després van seguir fent actuacions esporàdiques i coses, de repente anaven, després tornaven, i després, de repente, també en Pepe es va cansar i van quedar sense Pepe. En aquest moment el meu germà Nando va agafar la guitarra,
0: vale.
1: I amb aquesta formació... que ja aquest làser ja no tenia res que veure amb els làsers del principi, perquè ja tocàvem,
0: sí, clar,
1: tocàvem molt tot... diferent. Jo en aquesta època me'n record diverses actuacions, que per jo van ser molt bones, van ser s'esquí... Vaig sentir que tocaven a grup de debè.
0: Ja.
1: No diré per primera vegada, perquè no vull tirar per terra tot l'altre.
0: Sí, però
1: entenc. Això va ser una actuació que vam fer en el Jazzba.
0: Ah.
1: En el Jazzba va ser una actuació que em va agradar.
0: En el Jazzba Ciutadella?
1: Sí, en el Jazzba Ciutadella. Van estar molt bé. I després també vam fer... Bueno, i després també vam fer... Havíem fet altres. Vam fer unes que vam fer a l'Aquelarre.
0: Sí.
1: També...
0: Estan xerrant del 2000...
1: Sí, ara això ja s'ha estat 2005 o 2006.
0: Vale,
1: 2000, però,
0: vale.
1: Una cosa així, suposo.
0: Jo vos vaig veure... el meu primer bolo en Sarau, en l'Orquestra Verbena, es vau tocar a Voltros, en els carnavals de Mo, i era el 2007.
1: Carnavals i era aquest... de Mo van tocar. Jo van
0: sí, que de
1: Santa
0: fet...
1: Santa Maria, pot ser? Una carpa? No.
0: Una carpa? Sí. Allà vau tocar.
1: En aquesta carpa... Ah, no, per mi en aquest dia encara en Pepe encara hi eren nosaltres.
0: En Pepe hi era.
1: En Pepe
0: sí,
1: hi era.
0: En Pepe hi era.
1: No. Devia ser una de les darreres actuacions que va fer nosaltres.
0: Jo crec que sí, sí. Pepe hi era. I de fet, està, tens vídeos en el teu canal de...
1: Ara me'n recordo.
0: Deu ser un poc més en va, llavors. Sí.
1: I aquestes actuacions que dic de l'àser a l'Aquelarre, bé, l'Aquelarre van anar a actuar moltes vegades, però va haver dues actuacions, primer tenim un dia, però va haver tanta gent que van fer dos dies seguits.
0: Que guai.
1: I sí, no, perquè aquell dia jo mai havia vist l'Aquelarre tan ple, perquè, no, en sèrio, perquè vull dir, fins a l'escala fins baix ple de gent.
0: Que guai.
1: Va ser una actuació molt guapa.
0: Que guapo.
1: Vull dir, van estar molt bé.
0: Molt bé, pues, i una de les darreres mítiques també vostres és aquesta en el pavelló aquí, no?
1: Ah, bueno, no, últimament a vegades també per fer celebracions no s'han vingut a cercar qualque vegada per celebrar coses de Salcàcer, que nosaltres hi hem anat a tocar molt de gust, també a Salcàcer van fer un altre festival, no es me'n recorda que també hi vam anar.
0: Sí.
1: Després també un altre que va estar molt bé, va ser molt... i la gent que va venir va ser molt guapo per ells, és un curs de l'institut, no sé qui era, de
0: una quinta,
1: no sé,
0: d'aquestes...
1: Una quinta, no sé de quin any, 78, sí. O no sé quin any, no me feia molt de cas, any, però van voler fer celebrar un aniversari i els van demanar, perquè era el grup que nosaltres, ells havien estat seguint, quan tenien l'edat de seguir grups, eren de so, i ens van demanar si podien actuar, i nosaltres van anar a tocar allà,
0: aquest.
1: I va ser un vespre molt agradable, no? I al marge d'això, i no té res que veure, ja també va ser que una vegada que van venir, bé, per una certa circumstància, això és una altra història, que van venir a Xirex a tocar a Mo, a Menorca.
0: També.
1: Que per jo era un grup emblemàtic des de que tenia 16 anys. Això, jo a Xirex inicials m'agradaven molt. Inclús, això no havia contat, Andrés, jo inclús també amb un dels components de Xirex,
0: sí.
1: Que amb en Pepe Fonseré, que era el guitarrista rítmica, que va venir a fer Emília Mó, vaig fer un grup amb ell. Vaig fer un grup amb ell i amb ell vaig tocar en el teatre principal.
0: Olé, també.
1: Van tocar en el teatre principal i això tenc una foto.
0: Bueno, tio.
1: I van fer amistat i va ser curiós, va ser curiós perquè després van estar molt d'anys sense rebre res més. Després van ser de coses per no enrotllar-me molt. El vaig tornar a retrobar, el vaig tornar de so, i gràcies a això els Xiris van venir aquí a tocar, van venir a tocar tres vegades.
0: Va ser per mitjà vostre.
1: De so, perquè eren amics meus.
0: Vale.
1: Van voler venir i nosaltres l'Àsser van tocar amb ells a l'Aquelarre.
0: Correcte.
1: Com Telonero i després junts van
0: tocar. Sí, hi ha vídeos per ahí d'altres junts.
1: Jo me'n record que vaig tocar al Sant Carlos Club, que és el Route 66 de Xirex.
0: De Xirex, sí.
1: Me'n record que vaig tocar allà, el dia vaig fer solo i tot això. No, però jo va ser molt...
0: Un momentàs, tio.
1: Que són molt simpàtics, ja són... ja tenen la seva edat, però encara fan coses. Ara amb el coronavirus
0: ningú fa res,
1: tenen molt aturat, però ells encara tenen força, i vull dir que amb aquesta actuació que van fer amb ells allà a la Calarre, pues, per jo va ser molt entranyable i va estar molt bé, no?
0: Pues mira, t'encanta aquest cercle, diguéssim, dels teus ídols de l'adolescència,
1: sí,
0: i tocant també aquest solo de Route 66.
1: Pues
0: si vols ho deixem fins aquí. L'Àsser, un grup que va durar certs anys, però que encara es van fent coses intermitentment, vull dir que encara ens podríem veure a qualque banda si tenim sort, i un grup pues, això, que va marcar molta gent m'ha xerrat de l'Àsser, ja vos he pogut veure ja el 2000 i pico, però estic content de
1: vos.
0: Jo, sí, quan tu vas entrar amb els Lassers, jo acabava de néixer, vull dir que, tio, encara... Sí, bueno.
1: Fiat,
0: no, però bueno. Res, encantat de xerrar dels Lassers. Aquí estem per quan vulguis xerrar de qualsevol altra cosa. Gràcies, Berto, per aquesta estoneta. I m'ho anàvem amb una altra cançó, m'ho anàvem amb un tercer tema dels Lassers, que es diu Cuando lo veas...
1: Todo negro. És un rock and roll també del meu germà.
0: Idò, pues, un poc de rock and roll, que és el millor que hi ha en el món. M'ho anem amb aquestes maquetes, a les maquetes a Radio Far, i un moment la setmana que ve. Gràcies a tots. Gràcies, Berto.
1: Vinga, tu.

0: proprio.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
3: Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

mostrar. Sa cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho formes una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del Delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa por.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement de Helen Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Nanna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos

0: i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiós, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: La Gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: aquí estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo, Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per els amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José Sucreria, o jo Mino, què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que era el març, no? Algo així? Que,
1: sí, algo així. Sí, a Mercadal.
0: Aquí, a la sala, aquí al costat, on estem gravant això. I res, però, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mili, com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra. Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar-se?
1: Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres, sí, que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava al carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja es tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i van venir a fer, ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i van venir aquí a Mercadal a un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades amb les bolses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Mercat de Testiu, podcast de música guapa, guapa, a Radio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentàvem, doncs, va ser un dels primers convidats en els podcasts fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I llavors, ara ens trobàvem en el seu estudi, en estudis de Vini Sound, de Vall Caseda, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Drac mos explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortia Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Doncs espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest esteu primer... Esteu a ser els primers o... Els primers,
1: jo
0: sí.
1: Jo crec que sí. Va ser no, el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart. Sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020. I fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va... Que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar d'este nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar patent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, amb les artes, crec que és el quart, maquetes, i... bueno, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa, escolta'm la meva veu. Però, bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que va ser el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida.
1: Sí, la vida. I totes van morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia.
1: Algo farem.
0: Sí, qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessant el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre. Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis m'assembla que no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui, juntar-nos amb un grup o quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere,
1: exactament.
0: Gent que sap fer les coses. Sí, sí,
1: sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí. Vam fer la formació de Roxons i...
0: De quin any xerram ara? No
1: això recordes? És el 2019.
0: 19. No fa
1: 2019.
0: Tant.
1: No fa tant, i
0: bueno,
1: fa molt a la vegada.
0: Ja.
1: Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, doncs jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar un 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, doncs, malauradament, masses anys, però ara per fin ja s'ha cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: He estat aquí en la huella, que ja sortirà
1: el que
0: van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol, aquí vas començar, pues, aquí terres, tens aquí baixos, bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí.
0: O com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 al 2000, 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'anys, un parell de temporadetes, un any i mig així.
0: Es va,
1: vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit. Però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests. Bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar.
1: Exacte.
0: I tal, però és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, ja, exactament, i tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre vam ser en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n va anar a estudiar, i està estudiant a València, i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, i toca damunt, ho prepara. Tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí, a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. O sigui, la bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador, i és com està a la peixera del costat.
0: Ai, bon Jesuset, quines
1: coses. El que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: Ell està a València i estic aquí. Jo estic gravant i estic fent la sessió.
0: I com Gerard, fas les coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus. I les guitarres, a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Ja. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant amb un grup de versions que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony, vale.
1: Sí, clar,
0: clar, clar, clar, sí, el vaig, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I dic, ep,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiós l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
0: Josep Ferrer, no l'he dit mai, jo, sí, clar.
1: Clar, oficialment es diu així.
0: Dic, ho diu Maiden, jo no l'he dit, potser.
1: I el vaig anar a crear. Quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra de pollo bo perquè el directe soni, i ell es va apuntar al carro, i en ell estàvem, ara preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Rocksons, també, vale, també de Ferreries, molt joveneta, molt empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale, sí, ho he sentit jo, en exclusiva. Després, llavors que també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de la, bueno, de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que,
0: sí,
1: que et separa i no pots
0: ja
1: comunicar-te bé amb ell, i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre eres bon rotllo, uns lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, sí, ja, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí,
0: és el
1: no
0: que...
1: em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan no estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, sí, si me lo dices o me lo cuentas.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà pues, d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Far en exclusiva, vull dir que ara quan acabem l'entrevista, doncs... Pues, pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo,
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí,
0: teniu,
1: sí.
0: Epa, tenim
1: si
0: repertori.
1: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que
1: sí,
0: fes el primer directe
1: sí,
0: de Rang Negre. Bueno,
1: sí,
0: cosa hem de fer. Anda que no.
1: Anda que no.
0: Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents i que teniu alguna col·laboració externa,
1: sí,
0: també, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
1: Però bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he fet, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem i també ho recordo amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allò, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tot, també he sonoritzat Anna Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa, perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Que bona. Tot ho fas al revés.
1: Sí, Fito. Sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
0: Tio. Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
1: Ah, exactament, perquè sobretot bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, de fet, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes, inicialment no tenia piano, i li vam cridar, a ell perquè vingués, i va fer aquesta adaptació ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de la meva dona. I aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes, vaig posar tot dalt a baig, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, un monstre, un monstre, en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles, va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si potser, no sé si em posaré de teclats, eh? Això és un altre dubte que tinc, la veritat. Ja ho comentarem, ja demanem opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, home.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, Neva va sortir a donar que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après de la versió d'en Sergi.
0: De la versió d'en Sergi.
1: Sí, la tenia ben estudiada ella.
0: Que bona. I amb gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'has tirat tot, que t'ho oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se't passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Cant ha fet sa...
1: La portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts. La Isona Pino, la meva filla,
0: va agafar
1: la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac en Pablo i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabien, això.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio? Si som un inútil, no faig els deures. Contra que Pablo, un saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM, any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco de Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, tio, sí que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vam fer connexió a Nova York, o allà on estigui ara, tio.
1: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? Podries... Sí, sí, pim-pam. M'ho va enviar i estic superagraït, perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que bueno, comptar amb en Sergi, comptar amb en Pau, comptar amb gent d'aquella època, doncs és fantàstic, home, que guai.
1: Doncs ara hem de mantenir el tipus.
0: Ara hem de mantenir el tipus, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no. Concretament, però, bueno, algú hi ha que fer en aquest
1: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna
1: cosa. Però, bueno, també és un estil musical musical que no hi ha molta demanda a Menorca. Entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre el fes que van fer...
1: Sí, això em va motivar molt.
0: Van rebentar, que jo no es pot anar, però van rebentar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època.
0: Pues, sí. Bueno, pues l'edició de l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, veurem, tio.
1: Sí, però sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparat per sortir.
0: Molt bé. Sí. Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, fa temps que m'ho dius.
1: I que rebenten la caixa, doncs...
0: Vamos, que és que t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit...
1: Sí, n'hi ha tres temes més meus acabats... Bueno, em fa un poc de coses dir meus.
0: Acabats vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats, però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que haig de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de... Està convençut? Està gravat tot, però la veu falta acabar la puta frase, perdó, com per dir de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... Avui l'estava acabant de polir, també. Per
0: Vinga,
1: intentar...
0: va, deixa, no te mengis tant solla i ja està.
1: T'hauré de fer cas.
0: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu m'has fet
1: tota
0: i ja
1: la
0: està,
1: raó,
0: tio.
1: Tota
0: que,
1: la raó.
0: Ja està. Aram, pues, tio, a veure si presta... Veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no m'ho han deixat ningú, me sembla, no? Si m'ho han deixat...
1: Crec que no.
0: Bueno,
1: hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep Ferrer, en Maiden a la guitarra.
0: Maiden, sí.
1: A la guitarra. Jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
0: Correcte.
1: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix i... Qui sap si hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si
0: bueno,
1: en Sergi
0: ja,
1: ens vol venir a donar
0: sí.
1: una mà...
0: Bueno, ja t'ho ja començarem. Clar que sí, home. Més siguem més riurem.
1: Tal qual.
0: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
1: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Rudimentari, Malherba sempre creix, publicat el 2026 per Guspira Records. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.